La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't en a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Així és. Matina Codina, RAC 105. Jo sóc l'Ernest Codina, efectivament. De moment no m'han canviat i estem aquí al peu del canó arrencant nova jornada, nou dia. Aviat sortirà el sol perquè cada vegada surt abans i estem en l'horari d'estiu i aprofundint, diguem-ne, en el mes de maig, dia 19 de maig del 2026, dimarts. És una responsabilitat estar aquí per animar-vos, despertar tanta gent cada dia. Doncs no és una cosa fàcil, però hi posem tot l'empeny, tota la dedicació i, sobretot, generosament i solidàriament, us donem tota l'energia que tenim, amb la qual cosa cada dia acabem a les 11, que semblem una pansa, quedem allà esquifits i arrugats. Però, escolta, m'ho fem perquè volem, també, perquè podríem fer una altra cosa, però fem aquesta, que ens agrada molt. Gràcies per acompanyar-nos fent el que feu. Ràdio en directe fins a les 11 del matí i el primer, com sempre en aquest país, el temps. Atenció, perquè comença una escalada de la temperatura, sol, núvols alts i restes d'inestabilitat encara a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu i nord de les comarques de Girona. Vent feble, temperatura, com deia, en augment. Demà, sol i calor al centre del dia. I venen dies de bastanta calor, de bastanta caloreta. Per tant, tots els fans de les temperatures altes i de la vitamina D, bones notícies. Doncs res, escolta'm, nova edició del Matina Codina, la d'avui dimarts, que, com sempre, t'acostarà tota l'actualitat, que no és poca, i te l'explicarà com ningú, entre riures i la millor música matinera. Avui no hi faltaran aquí els titulars cridaners, els àudios virals, totes les notícies del dia i la informació de servei, el trànsit, el temps, etc. A més, amb el professor Gonzalo Bernardos, economista, tindrem també més detalls sobre els pagaments a través de la tecnologia Bizum a establiments i comerços, que ja sabeu que des d'ahir s'efectiva amb algunes entitats bancàries. Ja és una realitat i també tindrem una nova història de no superació que l'Alberto ens narrarà sobre la vida d'una persona de poble que no parla el castellà i ha estat víctima de diversos errors de diagnòstic del seu metge, que no entén bé el català. Una mica aquestes trobades, aquestes pugnes lingüístiques que cada dia, per desgràcia, són notícia. I també parlarem de perfums amb la Mar Puga, perquè hem conegut que Barcelona ja exporta més perfums que vi, calçat o oli d'oliva. Som la capital del perfum. I com cada matí, doncs també tindrem totes les últimes hores de la jornada i molt més en aquesta edició, atenció, 1055 del Matina Codina, que sembla impossible, però és veritat. Avui començarem amb Shakira, el programa, amb la seva nova cançó que es diu Algo Tu. I precisament la Shakira ha estat la dona de les últimes hores, perquè l'Audiència Nacional li ha donat la raó a la colombiana i recuperarà ni més ni menys que 60 milions d'euros d'Hisenda. L'Audiència Nacional ha donat la raó a la cantant Shakira en el seu litigi del 2011 amb la Hisenda Espanyola i podrà recuperar 60 milions d'euros que li reclamaven. Doncs mira, deu estar celebrant-ho a casa seva amb una ampolla de cava i cantant com una boja, una autèntica boja, aquesta cançó que avui obre el programa Obre la llauna. Això es diu Algo Tu. Bon dimarts, Catalunya, i un petó d'en Codina, peu a terra!

0: Bé, aquesta notícia sí que és d'interès general absolutament, que és que la ciència ha determinat quina és la nit en què pitjor dormim.
1: Sí, oh, jo...
2: m'encanta!
0: A veure, a veure.
3: Cap sorpresa. Ja. Cap sorpresa. Què? La nit que pitjor dormim és la de diumenge...
0: T'anava a dir això.
3: No? Clar, la de diumenge no,
4: perdona,
3: a dilluns.
4: Perdona, aquí la Mar Puga avui ha dit que, que és el millor dia de la setmana
2: que
4: i que el diumenge és el pitjor. O sigui, que és la nit que millor dorm la Mar és la de diumenge.
3: Sí. Sí. Bueno, perquè ella va al revés amb moltes coses a la vida. també amb aquesta. Però en general, a la població en general, la gent que és normal, la nit que pitjor dorm és la de diumenge a dilluns. Bàsicament per dos motius que també són molt obvis. Que durant el cap de setmana hem alterat el rellotge biològic.
0: No saps prou com l'altero jo, el ritme biològic.
3: Oi? I el segon cos, el segon motiu és el punt d'estrès que ens genera doncs saber que l'endemà hem de tornar a la feina. Ja vas a dormir una mica fastiguejat i amb el cos alterat d'haver estat el cap de setmana fent coses que potser tampoc tocaven. Amb la qual cosa, aquella nit no dorms bé. Quina és la nit que dormim millor?
0: La del dimarts.
2: Divendres. Aquest,
3: no?
5: Divendres.
0: Què?
3: Divendres, que la de divendres a dissabte?
5: Sí.
3: No. La nit de dijous a divendres.
5: Ah, sí?
1: Ah, clar, perquè ja ve...
3: Perquè encara portes el ritme horari aquest de la rutina, no l'has alterat encara, però més saps que demà ja està. I aquesta ja és la nit que dormim.
0: Jo demano pizza el dijous.
1: El dijous.
2: També. És una notícia que
3: cada dia tu, rei?
0: Bueno. Exacte. Bé. Xavi Pardo, moltes gràcies.
3: A vosaltres, guapíssim.
6: Els matins més potents a la ràdio Catalunya tenen un nom.
7: Matina Codina.
6: 5 hores de ràdio frenètiques per posar-te a to. Amb l'Ernest Codina.
8: Ja comença a fer-se clar.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Matina Codina Best Moment.
1: Hola, bon dia.
2: Matina Codina!
1: Tu em sembla que no vols ni el xec, no? Tu trucaves per despertar Catalunya. Em sembla que te l'haurem de donar tu aquest programa, perquè ens has deixat a tots ja sense lleganyes als ulls, eh? Ens has tret la son de les orelles ràpidament. Com et dius?
2: Ernest, guapo, sóc el Xavi.
1: Entesos. I d'on ets tu, Xavi?
2: Bueno, sóc de Cardedeu, però visc a Sant Pere de Ribes.
1: I tu què prens per estar amb aquesta energia, Xavi, a aquesta hora del matí, tio?
2: Jo em foto vida. Vida per vena, cada dia. Joder. Escoltant-vos que sou els cracs de Catalunya.
1: Sembla que s'hagi fumat alguna cosa. És el primer cop que algú diu, jo esmorzo vida.
3: Però que ens truqui més sovint.
4: L'últim que va dir això va ser el Pocholo, eh?
1: Sí.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 107.

0: Hannah Montana i en la seva versió Miley Cyrus, i aquesta festa que sempre ens entrega d'una forma molt generosa amb el Party in the USA. La seva música en general ara la tenim una mica aturadeta. 3 minuts i 2 quarts de 7 del matí. Dimarts, bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bé, aquí fent ràdio en directe a RAC 105, que ja saps que és un somni fet realitat.
1: Totalment.
0: I compartir-ho amb tu, doncs, també.
1: Va.
0: D'alguna manera.
1: És doble somni, saps?
0: Uau. Sí, sí.
1: Subidon.
0: No, t'ho deia ara fora d'antena, que tinc la sensació que és com que estic en una mena de refredat incipient. Tu, que ets meteoròloga...
1: Et dic que això és culpa teva, que no descanses. No del
0: però no serà res, no serà.
1: No, no serà
0: no
1: res,
0: sortirà, no, aquest refredat?
1: No soc metge.
0: És que ara, un refredat al mes de maig. A més, amb una pujada de temperatures ja, que hi ha a l'horitzó...
1: No senta gaire bé. Un refredat amb calor no senta bé.
0: No. Per tant, o no arriba la calor, que em sembla que sí que arribarà.
1: Sí, això... Crec que ara no ho pots parar, això, eh? Intenta parar el refredat.
0: O freno el refredat. A veure, avui encara restes d'inestabilitat,
1: sí, però pugen les temperatures. Sí, no? Ahir, déu-n'hi-do, la pluja que va anar caient, 34 litres per metre quadrat a Barcelona, 39 a Sant Sadurní d'Anoia, 55 a Castell d'Aro, i avui aquestes pluges es patiran, però bàsicament al Pirineu, comarques interiors de Girona i també cap a Osona, al Moianès, cap al Berguedà. Hi ha avisos per intensitat de pluja encara a les comarques gironines. A la resta, en canvi, tindrem un dia tranquil, amb boires ara de bon matí a moltes comarques, sobretot de la Catalunya central, comarques de Girona, prelitoral, valls del Pirineu, es desfaran i s'acabarà imposant el sol. Les temperatures, com deies, pugen. Avui ho fan de manera accentuada a les comarques interiors, un ascens d'entre 5 i 6 graus respecte a les d'ahir.
0: Déu-n'hi-do.
1: I a la costa no es notarà tant la pujada, però també pugen les temperatures amb màximes de 23 a 28 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent. I aquest ascens anirà fins al cap de setmana i després es mantenen les temperatures altes de manera sostinguda, amb moltes màximes de 25 a 30 graus o per sobre cap al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. I en general poca pluja, com a molt algun ruixat de tarda aïllat amb punts del Pirineu. Neu, a la resta s'esperen dies de sol. I ara mateix, entre 14 i 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 14 a Lleida, 13 a Girona, 12 a Vic i 17 a Mataró.
0: En general estem tenint un mes de maig bastant fresc i bastant humit, no?
1: Sí, no ha pujat tot... la temperatura ben bé fins ara, fins al voltant del 20 de maig. Per tant, veurem el balanç final de com han sigut les temperatures de maig, però sí que hem tingut més fresqueta i molta pluja.
0: I anem bé de reserves d'aigua...
1: Sí, 94%, crec, al voltant del 94%.
0: És una bestiesa. Ahir vaig estar amb el teu company Martí Oliveres, sí, perquè vaig passar un moment aquí a la tarda, el vaig anar a visitar i estava totalment excitadíssim
1: amb les tempestes
0: ja que hi havia, i em va dir que et donés records.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Sí,
1: sembla mentida que treballem junts, sí, eh?
0: Diu, demana't, fer-li un petó a la Mònica de part meva, que fa dies que no...
1: Doncs ara te'l reclamo.
0: Molt bé. Va, escolta'm, a 6:45 del matí, aquest és el temps que tindrem avui i els pròxims dies.
2: My name is Alex Warren.
3: A RAC 105. Estàs escoltant. Sí.

0: pop de primer nivell. Aquí tenim Alex Warren amb aquesta nova sensació que es diu Fever Dream, després de L'Ordinari. Quina veu que té aquest tio. Piripip, pirip i piripip. Després que la Mònica ens hagi dit que pujaran i de valent els termòmetres els pròxims dies, moment de repassar la resta de titulars noticiables de la jornada. Heu de saber que el govern i Esquerra signaran aquest matí l'acord per aprovar els pressupostos. Seran els primers de la legislatura. Aleluia, aleluia. El pacte recupera el projecte de la línia orbital ferroviària, però no inclou el traspàs de l'IRPF. Ara falta el sí dels comuns perquè els comptes arribin al Parlament i es puguin aprovar. L'acord coincideix amb una nova vaga dels docents, avui al Vallès i al Maresme. Es preveuen talls de carreteres i al migdia es farà una manifestació a Sabadell. Demà continuaran les negociacions entre els sindicats i el departament. Anem a Andalusia perquè Vox avisa al PP que si vol continuar governant haurà de seure a negociar. Rebutgen el plantejament de Juanma Moreno Bonilla, que vol deixar els ultras fora del govern. Això tot i que el PP s'ha quedat a 2 escons només de la majoria absoluta. I canviem de tema perquè l'OMS alerta que estem a punt de viure una pandèmia més devastadora que el Covid. Molt bé, home. Molt bones notícies, clar que sí, per començar el dimarts. Avisen que el risc s'ha disparat pel canvi d'hàbits de les persones, demanen estar atents arran del repunt de brots de malalties infeccioses. I a Catalunya hi ha de mitjana un tiroteig cada 4 dies. És fort. Ho avança La Vanguardia. Segons dades dels Mossos, el 2025 van pujar un 30%, en total 93 tirotejos amb 7 morts i una 30ena de ferits. Els Estats Units investiguen com a delicte d'odi la mort de 5 persones en una mesquita. Ha passat a San Diego, a Califòrnia. 2 dels morts són els presumptes assassins. Arran d'això, l'FBI ha reforçat la seguretat al voltant dels centres de culte. 6:34. Donald Trump ha tornat a endarrerir un atac contra l'Iran perquè li han demanat als seus aliats. Trump proavisa que poden acarnissar-se en qualsevol moment. L'Iran ha enviat una nova proposta de pau gairebé idèntica a l'última. I Hisenda haurà de retornar-li 60 milions d'euros a Shakira. Ja ho hem explicat només començar el programa. L'Audiència Nacional, és una de les notícies de les últimes hores, ha confirmat que la cantant no vivia a Espanya l'any 2011. Ara l'agència tributària li haurà de retornar 55 milions més interessos. Encara hi fa negoci. I el MNAC ha fet un nou moviment per frenar el trasllat de les pintures de Sixena. El museu insisteix que abans el Ministeri de Cultura ha d'analitzar els riscos de moure els murals. El jutjat d'Osca ho va rebutjar i ara el MNAC ho ha recorregut. I acabem parlant dels esports. Els advocats del Barça donen llum verda per demandar Florentino Pérez després d'acusar el club de corrupció esportiva. Em sembla bé. El dirigent del Real Madrid va assegurar que li havien robat 7 lligues i va qualificar els pagaments del Barça a Negreira com el cas de corrupció més gran de la història de l'esport. I, evidentment, la junta directiva del Barça ha de votar si això ho porta als tribunals o no. Segons els serveis jurídics, de motius no en falten. I com dèiem, avui comencen ja a pujar les temperatures perquè pujarà una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica, que aquest final de setmana deixarà temperatures bastant espectaculars. Som els del matí, a Codina, RAC 105. Una pausa i tornem.
1: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
2: RAC 105 Barcelona.
3: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
4: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
5: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
6: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
7: Césped Solución.
8: Més informació a céspedsolucion.es. Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Aquest és el so.

0: ho havia de dir, que una de les revolucions temporals d'aquests mesos de primavera-estiu seria una versió d'un clàssic de Faithless, l'Insomnia. Faithless aquest estiu a la Cruïlla, i aquí tenim aquesta versió del seu número 1 amb la veu de Bebe Rexha, que sempre hi dona una pàtina, una capa de glamour i de bon rotllo. 3 minuts i mig i arribem a 3 quarts de 7 del matí, com sempre en directe a RAC 105, despertant Catalunya i qui ho vulgui del món sencer a través de la nostra aplicació. Mar Puga, bon dia.
1: Hello,
0: una dona, que fa un... Bueno, en les últimes hores ha confirmat a tothom que està en el seu prime vital, en el moment més bo de la seva vida, que són declaracions categòriques molt fortes.
1: Molt fortes, i a més de la meva vida, vull dir, de 27 anys que faré ara el juny, Déu-n'hi-do, no? Està en el millor moment.
0: Sí, no podré venir al teu aniversari, ja ho saps.
1: Ja, ja ho sé, ja ho sé. A més, és guai perquè...
0: T'és igual, diem... veig.
1: No, però ja ho sé.
0: No has passat pàgina d'aquest comentari, com va més igual.
1: Ernest, estic tan trista, tio. Porto nit sense dormir, pensant que no vens. Són moments difícils.
0: Portes des del primer dia, que em coneixes pràcticament des del primer dia, dient que m'estimes.
1: I jo t'estimo un munt.
0: I ara resulta que t'és absolutament indiferent que
1: jo
0: vingui o no.
1: No m'és indiferent, però si tu em dius, no puc venir al teu aniversari perquè tinc, en aquest cas, un casament, tenies, o un bolo...
0: Sí, treballo, treballo.
1: Què faig?
0: Jo ja aquesta data ja la tenia tancada feia dies.
1: Ja, a partir d'aquí, tu em dius això, jo què he de fer? Acceptar-ho i tirar endavant, no? Si no puc...
0: Però demostrar una mínima...
1: És que a mi no m'agrada... O sigui, jo no vaig gens darrere, i d'un home menys, de les persones, i d'un home menys. I jo això de... Ai, va, ai, vital... No, és que no em trobo... Aquí no m'hi trobaràs.
0: Ja, però una petita frustració d'un moment.
1: Bueno, ja t'ho vaig dir, no, ja, tio, home, quina pena.
0: Crec que em vas arribar a dir...
1: Millor.
0: Perdona, ja em va bé que no vinguis perquè tinc molts convidats.
1: Perquè érem massa.
0: Perquè veieu com n'arriba a ser de cara girada aquesta mossa.
1: Però no,
0: eh?
1: Això és la confiança, bueno, que t'estimo. L'any que ve no em fallis.
0: Endavant amb el dimarts, 19 de maig del 2026, un dia marcat per les següents efemèrides i commemoracions quan vulguis. Va, fòligues aquí.
1: Vinga, va, avui fa 17 anys que s'estrena una sèrie que tothom ha vist en algun moment.
0: Sí.
1: Home, i és Glee. Epa!
0: No l'he vist, però recordo la febre. Recordo el moment Glee, que va ser una cosa extraordinària.
1: Sí, i estem escoltant Time of My Life, perquè era una sèrie com musical, no?
0: Han fet tantes versions i tan bones d'aquesta cançó.
1: Sí. Vinga, i el 19 de maig, parlant de sèries del 2019, s'emetia l'últim episodi d'una sèrie que va causar febre també, que era Joc de Trons, Game of Thrones, a HBO.
0: Ahir m'ho deia la nostra estimadíssima estudiant en pràctiques, la Marina Castellví, que diu que és molt fan de Juego de Tronos, i va dir, demà potser em parlo de Juego de Tronos.
1: Doncs mira, i al maig del 2018 es casava amb Meghan Markle, amb l'Enric de Sussó.
0: De Sussex, deu ser.
1: Sussex.
0: Com
1: el Regne Unit.
0: Ah, sí, clar.
1: Sussex.
0: Sussex.
1: Sussex. Doncs es casaven tal dia com avui. I el 19 de maig del 1977, a l'Orient Express, directe, feia el seu últim viatge a un tren molt famós. Happy birthday to you. I escoltem la Marilyn Monroe amb aquest so tan antic, perquè el 1962 cantava el Happy Birthday, Mr. President, tan famós, el Kennedy, que aleshores era el president dels Estats Units.
0: Mare meva, quin moment històric tan bèstia. 3:15.
1: I avui efemèrides molt de sèries, eh? Estem escoltant Médico de Família, i és que avui és el Dia Mundial del Metge de Família. Justament, què faríem sense un metge
0: home,
1: de família?
0: Home,
1: què
0: home,
1: faríem?
0: Home. Des d'aquí, deixa'm enviar una abraçada, espero que li arribi, a la doctora Farràs, que és la metgessa de família del meu poble i que té un tracte personalitzat extraordinari, sempre al detall, sempre
1: fantàstica,
0: preocupada per tots i cadascun dels habitants. I quina gran sèrie també, Médico de Família. Jo la recordo perfectament, que la miràvem a casa. Aniversaris, va, quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar?
1: Doncs mira, el meravellós, fantàstic i sexy John Cortajarena avui fa 41 anys. També l'antic presentador de Passapalabra, el Cristian Gálvez, en fa 46. L'actor James Fox en fa 87. L'Andrea Pirlo, exfutbolista, en fa 47. L'humorista i comunicador Jorge Ponce en fa 48.
0: Home.
1: I anirem amb algú que jo crec que t'agrada, no? Ell és el Sam Smith i en fa 34.

0: tant que m'agrada i tantes vegades que ha sonat aquí a RAC 105 amb aquest Dancing with Strangers. Yes. Va, escolta'm, Bastille també fa anys avui, o no?
1: Avui fa anys un DJ que jo no conec.
0: Ah, Marshmello, Marshmello. Avui aniversari és molt RAC 105, eh, t'he de dir.
1: Molt.
0: Està molt bé, està molt bé. Algun nom més o no?
1: No.
0: Doncs vinga, cop d'ull als astres.
1: Vinga, avui Taures. Bon moment pels diners, l'estabilitat i les decisions pràctiques. Els lleons, avui tindreu el carisma alt i us apareixeran oportunitats socials i també professionals. Els sagitaris, sentireu l'energia positiva per fer viatges o per emprendre novetats i converses importants. Els peixos, tindreu la intuïció molt afinada i atenció, perquè haureu de tenir una mica de paciència avui si sou capricorns o bessons.
0: Paciència.
1: Paciència. No em diu per què.
0: Segurament un dels valors, una de les qualitats més difícils de tenir, la paciència.
1: La paciència.
0: Jo valoro molt la gent que té paciència.
1: Veus, jo no en tinc.
0: Que respira fons, que sap trobar el repòs i la calma en tot moment. Gràcies, Marc Puga.
1: A tu.
0: 13 minuts i les 7. Primer cop d'ull a les carreteres amb el Ferran Aràndiga des del RAC, quan vulguis. Ferranet, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem el dimarts recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de la AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos per l'accident d'ahir al vespre entre dos camions. Per tasques de retirada de vehicle, doncs hi ha afectacions durant més de 3 quilòmetres en sentit nord cap a Girona. A hores d'ara no hi ha altres incidències, però sí que parlem, però, de fortes aturades, sobretot a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet durant 5 quilòmetres en sentit Barcelona. La ronda litoral a hores d'ara també pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Des del Vallès ja trobem cues també a la C58 des de Sant Quirze que impacten de ple amb tot el nus de la Trinitat. També trobem retencions a la C17 de Parets del Vallès o a la C59 des de Caldes de Montbui, tot plegat en direcció a Barcelona. L'entrada des de Llobregat també ara comença ja a sumar retencions des de la B23, al Papiol o la A2 des de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas fins a Cornellà de Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, tremendo. Sona bastant malament aquesta línia del RAC, eh? Bueno, sí. Escolta'm, quin hit has triat avui perquè la gent salti del llit boing boing?
1: Avui he triat un hit que crec que t'agradarà, crec.
0: Sí, ja sé, home, sí.
1: Ahir vam dir que estic en el meu prime, llavors vull escoltar un tema que la lletra diu com que tinc la sensació que avui serà una bona nit, no? Aleshores, jo tinc la sensació que serà una bona setmana, un bon mes.
0: Molt
1: per
0: bé.
1: Tant, escoltem els Black Eyed Peas, I Got a Feeling. I got a
0: feeling. Bona.

0: Estem en aquell moment del dia en què toca posar-se les piles i una cançó aquesta que està al nivell de la nostra exigència, sens dubte. El clàssic de Black Eyed Peas que ha triat avui la Mar Puga perquè surtis del llit. I got a feeling.
1: Matina Codina. Abans de les 7.
2: Qui em truca ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
0: Bon dia, Raúl.
3: Bon dia, bon dia, bon dia, Catalunya. Bon dia, Osona. Què tal? Com esteu, família?
4: Ei, Mulet.
0: Bé,
3: Ei, molt sorpresa avui, eh? De que no sigui ni Melendi, ni David Bisbal, ni Bustamante, ni aquestes coses.
0: No em vull atribuir el mèrit, però cal dir que sóc bastant pesat amb això, amb la Mar Puga. I ella sap que de tant en tant ha de fer algun equilibri.
4: Si em però vol, no me l'has demanat,
0: si em vol tenir contenta. Si em vol tenir contenta.
4: Perquè no em facin fora de tant en quan li colo una d'aquestes.
0: Exacte. Però
3: a mi m'ha animat aquesta Mar, per tant, molt encertada. Sí, senyor.
0: És que ella ha de fer el pensament que la ràdio és per tothom, no per ella.
4: Ja el faig.
3: Ara.
0: Saps que bé?
3: Sí.
0: És que ella és molt de virar-se al Malik.
4: No, això és mentida, perquè jo, si posem la llista de hits des de l'1 de setembre, hi ha molta varietat. I estic fent la llista, eh?
0: Et fitxen a Ràdio Olé. Et fitxen a Ràdio Olé. Si publiques aquesta llista de hits...
4: Jo posaria molta més rumba... Bé, és igual, és igual.
0: Escolta, Mulet, des d'on connectes avui? Que això és una cosa que la gent ha detectat que li fa gràcia.
4: Això.
3: Ah, sí? Doncs estic aquí a la zona alta, en un carrer que és concretament... Mira, és que estic davant del cartell. Carrer de Pau Alober... Sí, Alcover, Alober, algo així.
0: No sabem ni llegir. No sabem ni llegir.
3: Bueno, no, és que no, el problema és la miopia, saps? Bé. Que no acabo de veure bé la senyal. Mira que porto lentilles i tot, eh?
0: Jo vull insistir en el meu objectiu que un dia abans que s'acabi la temporada algú et vingui a portar a esmorzar aquí on connectis.
4: El passa
0: que ens fa molta por que, tal com està l'índex de garibatades i d'agressions al carrer, vingui un boig i et
3: vingui un sombat.
0: Sí. Vull dir, tenim aquesta por.
4: Hem de passar molts filtres.
0: Sí. Però bueno, va, escolta'm. Sí. Res, abans de les 7, Arnau Mulet, avui parlant de quin tema?
3: Doncs avui parlo de diners, amics, perquè estic fart de veure gurus que em diuen que inverteixi els diners per forrar-me i deixar de llevar-me a les 5 del matí fer 70 quilòmetres cada dia fins a la feina.
0: Sí.
3: Com podeu veure, tinc l'algoritme molt ben entrenat i molt personalitzat. En fi, la pregunta és, quants diners hauria d'invertir per aconseguir un sou més o menys per viure? Per exemple, si volgués uns 1.800 euros nets cada mes...
0: Sí.
3: Quan hauria d'invertir? Doncs escoltem el tall, que ens explica un tal Tio Boletaire.
5: Quanta pasta has de tenir invertida per cobrar 1.800 euros nets al mes en dividends? Avui posem com a exemple les accions de la Caixa, que paga un dividend de 49 cèntims per acció i actualment val uns 10,8 euros. Com paguem uns impostos del 19%, se'ns queda a 40 cèntims nets anuals per acció. Multipliquem 1.800 euros al mes per 12 mesos i ho dividim entre el seu dividend net, i ens queda en unes 54.000 accions de la Caixa. Multipliquem aquest nombre d'accions per el seu valor actual al mercat i ens dona un total de 583.000 euros. Més de mig milió. Per tant, hauríem de tenir més de mig milió invertit en accions de la Caixa si volguéssim cobrar el sou anual equivalent...
0: Mulet, aquesta secció la fas per gent treballadora, eh?
4: Per enfonsar-nos.
3: O sigui, és per venir a desmentir tota aquesta gent que diu tio, és perquè no inverteixes la teva nòmina en no sé on, a trade no sé quantos. Vale, doncs mira, per molt que inverteixis, si no tens mig milió d'euros, no pots arribar a viure de la renta, diguem-ne, de les accions.
4: Anem fotuts,
3: per tant,
0: la pregunta és què fa Shakira fent gires mundials? Vull dir, perquè ara, per exemple, sabem que li han tornat 60 milions d'euros als d'Hisenda. Si posa això, si compra accions...
3: De la Caixa.
0: Els inverteix bé, pot viure tocant-se ben bé la petxina des d'ara fins a finals de la seva existència. Però ella i tres generacions més.
3: La pregunta és, tu creus que Shakira canta pels diners ara ja? O ho fa perquè li agrada? Aquesta és la meva pregunta.
0: Jo crec que ho fa una mica per ego. Per alimentar l'ego i l'autoestima.
3: Però perquè li agrada, perquè no. Sí. Perquè tu, si estiguessis forradíssim, no vindries a fer el Matina Codina?
0: Jo compro RAC 105.
4: No ho dubtem.
0: Jo compro
3: i ens dobles el sou a tots, no? Suposo.
0: Doncs mira, probablement. Perquè jo sento amor per la pàtria i pel mitjà. Sí. Jo faria tot el que no estem fent, diguem-ne. Ja està.
3: Vale.
0: Això ja... Això ja ho trobarem perquè,
3: vale, però, vale.
0: Quan jo tingui els calés per comprar això, que no sé ni quan són. Escolta, 3 minuts i ja ho hem de deixar aquí, Mulet, adéu.
3: Vale, vinga, va, fins ara.
0: Aquest estiu, Mar Puga, agafa un Grimaldi.
4: Vale.
0: Escolta l'anunci.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
7: És t'entendre amb mi, Di?
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
8: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé. Ocasión
9: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
15: 57.812-57812.
14: Sèrie
15: 49049.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
17: A l'ataque! Tinc un lloc de l'extra.
16: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
0: Ei, penya, com esteu? Va, ja tenim aquí el Xavi Cazorla. Bon dia, Xavi Cazorla.
3: Hola.
0: Bon dia, Alan Lillo.
18: Hola, què tal?
0: I un altre cop bon dia, Mar Puga.
4: Hello.
0: Dimarts 19 de maig, 2 mesos i vacances.
4: Oh, y punto.
0: Oh, oh, oh.
4: Se viene. No és res, eh?
19: Oye, ¿qué haréis vosotros por vacaciones?
20: Home, perdoneu una cosa, no és res.
4: Això dos
20: és...
4: mesos?
20: Sí, ara és la part aquella que sembla que ho tens a tocar i es fa molt llarg, com quan t'estàs fent caca i arribes a casa
4: no
20: i ets a l'ascensor i ja està traient el cap.
21: A més, si dos mesos no són res, imagina les vacances.
20: Ah, exacte. Pues d'aquí res setembre, això sí que
4: no es pot dir res, o sigui, de veritat. Dos mesos no és res.
0: No, és veritat.
4: Punto, jo penso així.
0: Sí, sí, no, passarà molt ràpid això, ja
4: claro.
0: Està, i a més heu de pensar que aquest divendres ens anem de càmping.
20: Això sí, que home, això sí que falta poc.
0: Que això està bé, no? Marxarem dijous ja, per tant, tècnicament 48 hores i estem ja de Campo i Playa.
4: No és res, tampoc.
20: No, ja estem de càmping.
0: Tot i que jo no podré venir al dinar d'equip, cosa que va molt
4: que
0: bé, perquè
4: així
0: podeu rajar de mi. Sí, perquè, perquè no recordava que jo tenia un dinar de feina, també. Ja us ho explicaré després.
20: Ostres!
0: Amb el jefe gros. Tinc un dinar amb el jefe gros.
20: Que vingui, també. Que vingui amb bermudes i banyador.
4: Clar, anem tots.
22: Dóna-li records. La part meva.
4: Per què?
0: Per què ho dius amb aquest to? Toni. La pes. Clar, és que compartim jefe amb el Toni. Això és així.
22: Clar, aquest és el tema, no? Sí. Perquè havia de parlar amb ell des de feia temps i que ara estic esperant.
4: Però, ostres.
0: Vigila, perquè potser està escoltant el programa ara mateix.
4: Doncs bé, és a dinar amb ells, Toni.
22: A veure quan dinem.
20: Avui els tres.
0: Bé, escolta, mira, com que és un jardí i és un meló que no vull obrir ara mateix, a mi sempre em va molt bé tenir aquesta secció de la Mar Puga com per cortineta. De què ens parles avui, Mar?
4: Doncs d'un poble petit que està situat als Alps suïssos, que, si aneu a viure, si us esteu plantejant allò... Mira, avui un canvi de vida,
22: sí.
4: Us proposo anar a Albinent.
0: Què?
4: Albinent.
22: No
4: Albinent, situat als Alps suïssos.
0: No, és que la Mar, tot el que no sigui un nom castellà o català, té molts problemes de lectura. Exacte. Llavors segurament no es diu així, val?
4: Que sí que es diu així, Albinen, busqueu-ho amb D alta. Ofereix incentius econòmics per atraure nous habitants i combatre el despoblament. Es tracta d'un programa que pot arribar fins als 70.000 francs suïssos, el que equival a uns 71-72.000 euros aproximadament. Carai, i que te'ls donen si vas a aquest poble a viure. Clar, no són diners gratis, perquè hi ha unes condicions per poder accedir-hi.
0: Ja m'estranyava.
4: Què són? Tenir residència permanent a Suïssa o obtenir el permís corresponent, comprar o construir un habitatge al poble amb una inversió mínima determinada que et diuen ells.
0: Ja hi estem perdent calés, ja.
4: Comprometre't a viure-hi diversos anys, mínim 10, si has d'estar 10 anys mínim a Suïssa, i ser menor d'una certa edat que és aproximadament als 45 anys.
0: Ja estic aquí alienat pel sistema capitalista. Em sembla molt complicat tot això.
4: Si compleixes aquests requisits, pots anar allà, et donen 70.000 euros, sí, bàsicament, i no es, és una iniciativa perquè no es quedi aïllat aquest poble.
0: La Lillo ha obert el mòbil ja per mirar on queda aquest poble.
20: Sí, sí.
4: Albinen, no?
20: Jo estic a Google Imágenes mirant fotos.
21: No, fixa't com sóc. Fixa't si m'estic fent gran que estava mirant el temps que farà allà.
20: Hòstia, ara, és molt pitjor, això.
4: Mira, t'anava a dir, és important saber que és un entorn de muntanya, una població petita, un clima molt, doncs, de Suïssa, fred, humit...
20: Bueno, Suïssa.
21: És que a mi això em tira enrere, eh?
4: El cost de vida és alt i les cases no són barates. Per tant, clar, d'entrada el titular és atractiu, no? Ves a Suïssa per 70.000 euros, però després...
20: Però ja es cobra bé, clar, com si aconsegueixes una feina també i a sobre et paguen els 70.000 aquests, ojo, eh?
0: Però, a veure, és un poble que està bastant aïllat, no?
4: Us ho podeu plantejar. Sí, és un poblet molt petit que, de fet, fan això perquè habiti gent, perquè, si no, s'està morint aquest poble. Ai, no hi viu ningú.
0: És la típica oferta que, quan has llegit la lletra petita, dius... m'estan estafant per tots...
4: D'entrada ho compres i després ja...
0: On estarem millor que aquí?
21: Ara.
4: Això és veritat. A mi aquí no m'agrada viatjar.
0: És que Catalunya!
4: Visca,
1: home. Visca, senyor. Creu-vos aquí que no tindreu...
4: Podem anar a Suïssa a fer team building?
1: Sí.
4: De cap de setmana, ja. No a viure.
0: Comencem pel càmping divendres.
1: Arriba el tren orbital. El vinent aquest arriba el tren orbital que farem a Catalunya, oi que no?
0: Sí, s'acaba el 2040. Les obres d'aquesta línia que anirà de Vilanova i la Geltrú.
1: Estava demanant la gent pel carrer. Paraven ahir la gent pel carrer. El tren orbital.
0: Sí, Cazorla, això passarà per Sabadell, eh?
20: Sí, molta il·lusió. És una cosa que la gent de Sabadell reclamava, menys l'alcaldessa, que suposo que sí, tothom ho està demanant.
0: Però això ho dius seriosament o no?
20: Jo no sé ni què és el tren orbital aquest.
0: és una nova línia de...
20: Sí, sí, o sigui, sé el concepte perquè ho vaig sentir ahir, però
0: serà la
20: R25,
0: no sé.
20: Sí, molt bé, visca el tripartit.
0: Sí, primer potser, jo pregunto, eh?
4: Pregunta.
0: No hauríem d'arreglar les línies que tenim ara i de fer-ne una de nova?
4: Estaria especialment bé.
0: No sé, jo és el que jo veig, eh? Ara sí, Esquerra Republicana creu que per aprovar els pressupostos això és el més important.
20: És primordial.
0: Endavant. 7:05 del matí, Marc Puga, gràcies.
4: No, a vosaltres.
15: Hey guys, this is Bruno Mars.
18: A RAC 105.

0: Doncs fa olor de cançó llegendària, aquesta quedarà pels segles dels segles. Ja és una de les millors balades de Bruno Mars, aquests Risky del...
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Marcarà, sens dubte, el 2026. Bon dia, Xavi Cazorla.
2: Hola!
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zapi.
0: Què ens portes avui?
2: Doncs mira, comencem amb una bona notícia, almenys pels culers, i és que amb la Lliga pràcticament finiquitada, ahir es va fer oficial la renovació de Hansi Flick.
4: Ole!
2: Serà l'entrenador del Barça... Esperem, si tot va bé, fins al 30 de juny del 2028, amb opció a una altra temporada addicional.
5: Que n'aprengui!
0: Al final estarà aquí fins l'últim dia de la seva vida.
2: Ell va dir que vol veure el Camp Nou acabat i que vol guanyar la Champions i tot això. I per
0: doncs
2: tant...
0: si vol veure el Camp Nou acabat, que renovi fins al 2030.
6: Sí, o 38 està... Perquè va a ser un poc més.
5: No fotis.
6: Sí, ay, es que se ha retrasado un proveedor.
5: Hostia, no voy a.
6: Que nos tiene que enviar las chapas de que se ponen en el pladur y los tornillos.
5: Te porto 5 anys demanant-te que t'espavilis.
6: Sí, es verdad, preci.
5: Estem amb la segona grada,
6: encara. Bueno, esta semana vamos a dar un empujón, esta semana.
0: Bé, recordeu que esteu sentint Novoya Dimitri, que és el cap de totes les obres del Camp Nou.
6: Sí.
0: I totes les obres, pel que hem detectat, d'Espanya.
6: Sí.
4: Ho bueno, fa tot, ho fa tot.
7: Sí. I particular,
6: sí. Unión de Trabajo Temporal. Y estoy haciendo muchas de obras de construcciones.
0: És el CEO de Reformas Infinity e Hijos, i no té fills.
6: No té hijos, però no, Reformas no Infinity estava agafat.
0: Escolta'm, tornem a Hansi Flick.
2: Sí, sentim al moment aquelles paraules de Hansi, que deia que estava molt content. Flick is on fire.
8: Barça is more than a club, you know?
9: El Barça és més que un club i per mi és un plaer continuar amb aquesta aventura. Tinc més gana i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, estic molt content.
10: El Loro, aquest any ho guanyarem tots.
0: Vol la Champions. Oh! Jo crec que vol veure el Camp Nou acabat, vol la Champions. A més, jo crec que confia molt en aquest equip, que li té molt de respecte, i, per tant, jo crec que, bueno, que ho aconseguirà. És alemany, al final és un tio que és tossut. Els alemanys són tossuts.
2: Ai, sí.
11: És una pena, però justament ara que jo me'n vaig al Manchester City, potser m'haguéssiu volgut a mi, però...
2: Ja, doncs ara no, Pep.
11: Renovat, doncs
0: home,
11: ja.
0: Pots anar al Madrid, que em sembla que no tenen entrenadors. Es parla molt, hi ha cor verbal amb Mourinho, però,
2: hòstia,
0: seria tan poètic...
2: No, és impossible. No voldria ningú, l'insultarien a cada partit.
11: No, Mourinho és el puto amo. Pel Madrid és el número uno, el puto amo.
2: És bon moment pel Pep, perquè si alguna selecció fa el ridícul al Mundial, doncs sempre li poden oferir entrenar al Brasil.
11: Veritat.
0: A veure, els calés els tens fets, un any sabàtic te'l pots permetre, no?
11: Sí, potser saps que m'agrada molt, molt, molt treballar d'hora, treballar molt, llevar-me. Llevar-me d'hora, vull dir. Llevar-se li agrada a tothom.
4: Home, no li agrada la gent llevar-se.
11: Llavors...
0: Home, llevar-se sí, llevar-se. Llevar-se d'hora, no. Però llevar-se sí, si no sí. Estàs mort.
2: Si no estàs mort, Mart.
4: Ja, però la gent prefereix continuar dormint.
11: Home, sí, però hi ha un moment que ja deixes de dormir.
2: No pots dormir eternament. Hòstia. A més que estiguis mort.
0: Tenim uns debats tan estèrils, a vegades.
11: Molt espessos, sí, no?
0: Bueno, escolta'm, què? Cazorla.
2: Anem a l'altra notícia de les últimes hores, que és que després de molts anys de periple judicial a Hisenda, la justícia li ha donat la raó a la Shakira.
4: Pobreta.
2: I li hauran de tornar 60 quilos, 60 milions d'euros.
0: Sí, són 55 més interessos, eh?
2: Sí. Jo em passaria el dia fent, actualitzant la caixa, mirant si han entrat per la il·lusió que t'ha de fer que de cop t'entrin 60 milions d'euros.
7: Aquesta sí que li agrada llevar-se d'hora i treballar, perquè, hòstia, a mi em donen 60 milions.
0: Sí. Home, eren seus, també.
4: Cada dia et vols llevar.
7: Sí. No. I no aniria a treballar.
2: No, ni tu ni la majoria de gent.
4: Però per ella, 60 milions, deu ser poc.
2: Sí, però per ràbia, saps? No, és que ara me'ls doneu,
4: sí,
2: que eren meus, saps?
4: Sí, és veritat.
2: Van comentar el tema perquè la gent ho pugui entendre una mica tot plegat al Mañaneros de la Televisió Espanyola.
12: Espectacular el revolcón que la artista le ha dado a la agencia tributaria porque va a recibir 60 millones de euros de vuelta. La agencia tributaria la acusó de fraude, de residir en España... pero no tributar en España. Hoy los tribunales dicen no está probado eso, hay que devolverle 60 millones de euros.
13: 55 millones más intereses. No se puede demostrar que en el año 2011 fuera residente en España. La cantante ha celebrado la noticia en un comunicado lamentando el señalamiento público y las campañas de desprestigio. Muy crítica con la agencia tributaria, ha dicho que rige por un sistema de presunción de culpabilidad frente a la presunción de inocencia, así que Shakira gana la batalla judicial para demostrar eso de que
14: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
0: ara. Estic bastant d'acord amb la Shakira que tu, Parisenta, d'entrada ets culpable.
7: Exacte. Sí,
0: sempre. Després ja m'ho demostraràs, claro, si no és així.
2: Si tienes dinero para pagar abogados, lo demuestras, y si no te jodes.
7: Molt bé, l'agència tributària, una vegada més, pifiant-la amb els de peus a la galleda.
0: Home, jo m'alegro molt que es pugui vèncer l'agència tributària i Hisenda de tant en tant, eh? Sí. Ara dic això, ja veuràs com em venen a investigar. Però, bueno,
2: no interessa tant. Era més aquella època 2016-2017, sí, que hi havia el procés, el referèndum, allà van caure unes quantes inspeccions a Catalunya.
0: Sí. Escolta, Shakira, bon dia.
14: Muchas gracias.
0: No sé si vols aprofundir una mica en com ha anat aquesta celebració per haver guanyat, per haver vençut aquest litigi, Hisenda, i l'Audiència Nacional ha estat al teu costat.
14: Sí, no? Se puso de mi lado la Audiencia Nacional y nada, celebrado muy fuerte con la familia en mi casa y recluida con mis hijos. Van a tener un futuro con esos 60 millones de euros.
4: Hombre,
0: en el, que en no el teu tenia. Comunicat dius que, bueno, que clar, hi ha hagut una mica uns danys i uns perjudicis, sí. No? No sé si... Però vull dir...
7: T'ha trepitjat un peu?
0: No, que hi ha hagut un assenyalamiento, no? Una persecució i tal, però això és un escrit, no?, que està carregat d'eufemismes. Tu a l'Agència Tributària Espanyola, exactament què li diries?
14: ¿Qué les dirías? Diría, señores amigos de l'Agència Tributària Espanyola, plata o plomo.
7: Ah, muy bien, oye, me sé un chiste sobre Shakira.
2: Ay, ay, ay.
7: ¿Tú sabes qué es lo primero que hace Shakira cuando le regalan un libro?
2: ¿Qué?
0: Un segon, que tinc el redoble aquí.
7: Lole, lole, lole.
4: Ostres.
0: Molt bo.
4: Si l'haguessis entonat, hagués fet més gràcia.
7: Està bien, eh?
0: Fixa't que són aplaudiments amb ovació.
7: Sí.
4: Ja està bé.
2: Bravo, Matías.
7: Gràcies.
2: Escolteu, si Hansi Flick ha renovat i Pep Guardiola deixarà el City, us porto una efemèride relacionada amb un entrenador acomiadat. El 19 de maig de 1996, és a dir, avui fa 30 anys,
7: sí.
2: Josep Lluís Núñez va anunciar en roda de premsa la destitució de Johan Cruyff en una de les millors rodes de premsa de la història. Si fa una setmana ben tenida de Florentino, la de Josep Lluís Núñez va superar i va avançar per totes les bandes la de Florentino. Després a les 8 traurem una mica més d'aquest tema, però ara em quedo amb un tall que és una mica estrany de sentir i llavors el posem a aquesta hora que entenc que no hi ha tanta canalla.
15: Ja és una barbaritat el mes de maig pensar en fitxar jugadors. Això és una falta de planificació. Però bé, com jo estic intentant no ajudar amb el Cruyff, perquè no vull denunciar aquests fets, pues bueno, vaig dir, si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals.
4: Ostres.
7: Sí senyor, el Josep Lluís. Me'n recordo perfectament d'aquells moments d'atenció a Can Barça amb el Johan.
0: No va deixar ni que s'acomiadés de l'afició, el Johan.
2: No.
0: Jo vull saber, perquè jo em quedo molt lluny a tot això, i tu, Cazorla, sé que ja estàs ben immiscuit, ben immers en el tema, quins van ser els motius de l'acomiadament de Johan?
2: Perquè
0: aquest tio va liderar el segon millor,
2: sí,
0: va ser la
2: història. Sí, però no suportava Núñez, i Núñez no el suportava ell, i Núñez volia ficar-se a tocar coses de planificació esportiva i tal, i el club deia...
0: Aparta,
2: tu al despatx.
0: I el Núñez va dir, qui va anar jo?
7: Sí, senyor. Era aquella època del cruifisme i el nuñisme.
2: I tant.
0: L'època en què el vicepresident era Joan Gaspar.
2: Ostres.
0: Que es veu que es va haver de menjar el marrón de fer-lo fora ell.
2: Sí.
7: La crema, hi havia en aquell moment.
2: Era una altra època de presidents del futbol, com més incultes en algunes coses.
0: La Mar Rovira ni nascut.
4: No.
2: Això
4: no...
2: És que és molt jove, la Mar, té 12 anys.
4: Vaig néixer el 99.
7: Quan a tu et diuen Josep Lluís Núñez,
0: sí.
4: Home,
7: què et passa pel cap?
4: No,
0: el dels pàrquings.
4: No, però jo he escoltat i tal, però no estic al... Si no, no estàs estic al cas. Mare, no estic al dia. Oh. Sé qui som, però ja està. No?
0: Després parlem d'algun artista que
4: sí.
0: Anava i tu. De qui parlarem avui, per exemple?
4: Bueno, mira, de Leo Messi, tampoc que et pensis que m'interessa gaire, però Leo Messi, no sé.
2: Sí, lo siento. Lo siento.
0: Escolta'm, Cazorla, moltes gràcies, ara tornem, eh?
2: Sí, home, sí.
16: Tenim carn. I també...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: 4 fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això.
5: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons.

0: MetLife Stadium de Nova Jersey, juntament doncs, amb la Shakira i qui més? Chris Martin, em sembla. Mm. Més gent. Bueno, en fi, aquí la tenim al costat de Sabrina Carpenter amb aquesta col·laboració totalment unexpected.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Som els del matí, acudint en rigorós directe, 7 i 23 minuts. Volem parlar amb l'Uri. Aviam si l'agafa. 25 anys.
2: Oh, Lori Geller. Us en recordeu de sí. Lori Geller?
3: Ser de la cotxara,
2: que
3: no?
2: Que doblegava sí. cadira. Ai, cadires.
0: Hola, que hi ha l'Uri? Uri. Hola. Som de la ràdio, de RAC 105. Qui ets?
4: On estàs, papà?
0: Aviam, com et dius? Comencem per aquí. Jo truco de la ràdio, de RAC 105, del Matina Codina, un dels programes estrella de la radiodifusió matinal. Tu qui ets?
4: Jo sóc Pamela.
5: Pamela.
0: Pamela.
5: I on estem trucant?
0: Ets de Catalunya, Pamela?
4: No.
0: Perfecte, doncs et pengem.
3: Jo conec una Pamela.
0: Torna a trucar a Lillo.
3: Pamela
0: perquè...
3: t'ha llamado el Lillo. Sí,
6: igual, no, t'has posat malament.
3: Ayer lo llevé a la whiskería por la tarde y le dije unas cosillas y se la ha quedado allí.
6: Com ara tornem a trucar a la Pamela.
5: Que guapo seria, sisplau.
7: No n'heu modificat res, tornarem a trucar a la Pamela.
6: Però, va, sí.
0: No, però els homes d'aquest programa tenim dits que semblen botifarrons, semblen salsitxes, tio.
6: Salsitxes. Això,
0: ja, com ara que fa la Pamela desperta, també.
5: El mateix soroll al telèfon.
6: Qui té les mans més grans?
0: Hola, aquí ets l'Uri.
8: Bon dia. Sí.
0: Es confirma que l'en Lillo s'havia equivocat marcant el telèfon. Hem trucat abans a una Pamela. Soc l'Ernest Codina. Et truco des de la ràdio per molts anys.
3: Bravo!
8: Bon dia,
6: hola, Uri.
0: Som els del matí, Codina. No sé si ens coneixes.
8: Sí, us coneixo.
0: Clar, saps què m'ha dit de tu la teva família o no?
8: Què?
0: És que no sé si et farà il·lusió. Diu, a vegades l'Uri sembla que no hi sigui. Ostres. Diu, però quan menys tu esperes, et salta amb alguna parida i té un sentit de l'humor especial. Ara entenc perquè ens escoltes a nosaltres, perquè tens un sentit de l'humor especial, com nosaltres, que som més especials.
8: Òbviament.
0: Molt bé, si m'han de piar.
8: Òbviament.
0: I què, Uri? Què ens pots explicar de tu, de la teva vida? Va. Qui ets? Tu estudies, treballes, què fas a la vida?
8: Ja he deixat d'estudiar, perquè amb 25 anys, doncs, t'ha costat cansar una mica, però bueno, segurament tornarem en algun moment, però ara treballant, a tope, la vida d'adult.
0: No, has donat per fet que els 25 s'ha de treballar, però avui en dia entre els màsters, les especialitzacions... No sé què, la gent estudia fins ben bé als 45 anys, i vivint a casa com un autèntic paràsit. Tu ja t'has independitzat tal com està l'habitatge, no?
8: No, encara.
0: Està complicat.
8: Desgraciadament, no.
0: Estàs estalviant, però, per donar l'entrada d'un pis o anar de lloguer, o ja estàs bé a casa als pares?
8: Home, ho intentem.
0: Wow. Perdona, una cosa, el hobby, que és el José Vicente, el teu pare, i la Montse et deuen cuidar com si fossis, bueno, escolta'm, l'emperador, no? O què?
8: Sí, bueno, intentem conviure.
0: Escolta, i l'Alícia i el Sergi, que són els teus germans, viuen a casa també, o aquests ja han fotut el camp, ja?
8: Bueno, l'Alícia ja ha fotut el camp.
0: Ah. Bueno, molt bé, ell és més gran que tu.
8: No, és més petita.
0: Ah, mira com s'espavila l'Alícia. Mira com s'espavila l'Alícia.
6: Mira-la.
0: Escolta'm, res, que celebris molt fort. Aquesta és la trucada de Montseinteriors, de tota la família que t'estimen molt i aquestes coses. 50 euros per tu, perquè tens 27 botigues de Montseinteriors i una web, montseinteriors.com, per comprar-te el que et roti, Uri.
8: Moltíssimes gràcies.
0: Ens ha agradat conèixer-te. Una abraçada.
8: I felicitats pel programa.
0: Adéu. Fem el que podem. Adéu.
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
9: Si et pregunten què escoltes...
1: Digues la veritat. Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: la veu de Chris Martin amb una altra de les melodies i harmonies èpiques del grup britànic Feels Like I'm Falling in Love.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Mig minut i dos quarts de vuit del matí. Mònica Usart, molt bon dia.
2: Hola, Mònica.
3: Hola, Mònica.
2: Hola, guapa. Ole.
3: Què tal?
2: Que macos, no? Has vist? Sí, quins ànims de bon matí.
4: Com va anar ahir amb la Danae? Que
2: no, hi vaig anar.
4: Ostres.
2: No,
5: hi vaig
4: dijous. Dijous, d'acord. Sí. Doncs dona-li una forta abraçada per mi.
2: D'acord,
0: bé, pels que no sàpiguen què està passant aquí, Lluís Canut està molt content perquè la Mònica Usart col·labora amb una periodista esportiva que és la Danae Boronat, que presenta un magazín de tardes a la 2CAT.
4: Sí, senyor, és de Tarragona.
0: Perquè si no la gent es torna una mica boja.
2: La conec.
0: Dos quarts de vuit del matí, gairebé. Per tant, Mònica Usart, parlem d'aquesta pujada de temperatures que ve en els pròxims dies. Caloreta, caloreta,
2: pugen a tot arreu i ho faran de manera més accentuada a les comarques interiors. Temperatures d'entre 23 i 28 graus, les més altes cap a Ponent.
0: Carai.
2: I les temperatures continuaran pujant també els propers dies fins que tocaran sostre de cara al cap de setmana. Avui encara amb alguns ruixats a la tarda, ara al matí amb més sol, núvols prims i també algunes boires, i a partir del migdia de nou amb xàfecs, però avui al Pirineu, comarques de Girona i també cap a Osona, al Moianès i al Berguedà, fins i tot localment poden descarregar amb intensitat. I els propers dies més sol i menys ruixats.
0: Gràcies, Mònica.
2: Adéu.
1: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I avui guardo per després la cançó de les notícies de cada dia, la sintonia dels informatius. Xavi Pardo, bon dia.
6: Bon dia.
0: Jo crec que hauríem de posar la conga pel titular de Cobra avui les notícies, o no?
6: Sí,
0: no?
6: Sí.
0: Esquerra aprovarà els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La pregunta és a canvi de què, no? Ara ens ho explicarà.
6: Doncs suposo. De la línia de tren orbital.
5: Molt necessària.
6: Que ahir es va posar, diguéssim, la primera pedra, com a mínim es va posar a escenificar, com a mínim, que es vol fer aquesta línia que no estarà acabada fins al 2041.
0: Què dius?
6: Per tant, és aquesta línia que ha de fer, ha d'unir Mataró amb Vilanova, sense passar per Barcelona, és la línia ferroviària orbital, però clar, estem parlant d'anys i anys fins que això no estigui acabat.
0: I això era un anhel dels ciutadans de Catalunya? Exactament,
6: sí,
0: a què respon aquesta línia?
6: El que passa és que avui potser Esquerra ens explicarà què ha passat aquí, no? Perquè el primer cop que van tombar o que van obligar la Generalitat a retirar els pressupostos que havien presentat era perquè no en tenien prou i exigien la cessió de l'IRPF, etc. No? Això no s'ha aconseguit, el tema de l'IRPF, i tot i així, ara sí que aprovaran els pressupostos de la Generalitat.
5: Si pots tenir un tren orbital.
6: I ja n'hem tingut prou, doncs, amb això, amb el compromís del tren orbital, amb el consorci d'inversions i amb tot un seguit de cosetes que avui, a les 8 del matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras es trobaran per formalitzar aquest acord, que recupera, com dèiem, aquest projecte de línia orbital, però que no inclou el traspàs de l'IRPF. I després, la consellera Alicia Romero donarà els detalls de lletra petita d'aquest acord amb Esquerra, i demà això s'haurà de pactar, perquè clar, hi ha moltes coses que no depenen només de la Generalitat, que l'Estat té alguna cosa a dir. Doncs demà hi ha la comissió, la reunió bilateral, Estat-Generalitat, per pactar també totes aquestes coses que no depenen només de Catalunya i que l'Estat hi ha de donar el vistiplau.
0: No em volia, això anirà...
6: I això és l'acord d'Esquerra. Ara faltarà també que els comuns s'hi posin bé, que en principi, doncs... Vaja, estranyaria molt que ara s'hi posessin de cul, tenint en compte que en la primera negociació ja van dir que sí. Per tant, bé, és d'esperar que també s'hi sumarà.
0: Quan s'aprovin ja ens faràs una mica la classificació d'aquesta pluja de milions, no? I en quins àmbits i quants diners es posaran a cada sector o a cada conselleria, per dir-ho així. No?
6: Sí, quan sapiguem més detalls. De moment això són els detalls de l'acord perquè es puguin presentar pressupostos. Després ja veurem els pressupostos en si.
0: Perfecte.
6: Què inclouen.
0: Més cosetes,
6: Doncs avui, tema professors, la vaga dels docents. Avui es manifesten el Maresme i el Vallès, els dos vallesos. Podrien tallar carreteres, avui sí, en qualsevol moment aquest matí, en aquesta hora punta, per anar a treballar, i al migdia faran una manifestació a Sabadell. I altres titulars destacats de la jornada, doncs, que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja ho dic, abans que salti l'Albert...
3: No, és que m'esteu mirant l'OMS, què passa, què he fet?
6: L'Organització Mundial de la Salut, notícia no apta per hipocondríacs i paranoics, alerta que el planeta aviat haurà d'afrontar una pandèmia més devastadora que la del Covid.
3: No!
0: No, jo de veritat, eh?
6: Sí. Alerten que els brots de malalties infeccioses cada cop són més freqüents.
0: No estic preparat.
6: Entre altres coses, perquè cada cop viatgem més, arribem a llocs més recòndits i més remots.
7: La gent no senta les mans.
6: Hi ha més gent que es belluga. Doncs això, els brots de malalties infeccioses són més freqüents que abans i tenen més impacte que no pas abans. Per tant, és gairebé qüestió de temps, és el que ve dir l'OMS, és qüestió de temps que hi hagi una altra pandèmia, tant o més letal que la del Covid.
0: Que ens expliquin com s'ha de prevenir, suposo que distància abans, mascareta i aquestes coses,
6: sí,
0: i viatjar menys, no viatgem, ja està.
6: Quedeu-vos a casa.
0: On s'està millor que a casa?
6: És que aneu a buscar el que no teniu.
3: Hòstia,
6: amb,
3: no
6: el que, amb el que us costa pagar lloguer,
7: clar,
6: o la hipoteca,
0: sí. O sigui,
6: amb l'esforç que heu de fer per arribar a final de mes pagant la hipoteca o el lloguer, cony, gaudiu-ne vacances a casa. A casa.
3: Me'n recordo que la pandèmia molta gent es va mobilitzar per tenir una vivenda amb finestres. Me'n recordo que anàvem a buscar...
6: Sí, amb balconet,
3: balconet,
6: home.
3: Balconet, finestres.
6: Balconet ja és un luxe.
7: Sí, amb finestres.
6: Bueno, amb finestres,
7: que,
6: és
7: que hi ha vivendes sense finestres. Que vius on...
0: Vivia en búnquers de la Guerra Civil.
3: Perdona, però en ciutats...
2: Finestres a l'exterior.
3: A Barcelona sense el més lluny, els pisos de baix tenen molt poca vista.
6: Sí.
3: Té una finestra, però a mi que no veuen res, perquè tenen un edifici de baix.
6: Una finestra que dona un cel obert, una cosa així, no? Que llavors tampoc no fa molta il·lusió. El pati de llum.
0: La millor notícia del dia és que tindrem pressupostos.
6: Sí.
0: Ara tornem, gràcies. Pardon.
6: Ara, guapo.
8: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
9: RAC 105 Barcelona.
10: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Tercer Festival Gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al Passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
14: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
15: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
16: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
15: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
17: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.

0: Va, agafem els trastos, les ulleres de sol, la gorra, la calça curta i marxem de càmping. Sí, senyor, aquest divendres farem el programa el dia 22 de maig des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar. Tenim ganes d'això, no, company?
1: Moltíssimes!
0: Farem un tet-a-tet amb els oients a la natura, un espectacle, tindrem ambient familiar, ràdio en viu i un munt de premis que podreu guanyar si assistiu en directe al programa i també des de casa vostra.
2: Correcte.
0: Últim dia per apuntar-se al formulari que trobaràs a la nostra pàgina web rac105.cat amb el suport del càmping Estanyet, càmpings Tarragona i el patronat de turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A més a més, tindrem un temps collonut. Ara volem saber com està el trànsit a les carreteres. Bon dia, Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, doncs comencem el dimarts recordant a hores d'ara que ja s'ha reobert la circulació en sentit nord a la AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre dos camions. Tot i que hi ha afectacions en sentit nord de 5 quilòmetres durant aquest tram, també hem de recordar que en sentit sud només hi ha un carril de circulació obert. A hores d'ara també parlem de fortes aturades per amb atenció als voltants de Barcelona. A la B20 queden moltes retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també en tot el tram de la C31 a Badalona. Retencions de les dues vies en sentit sud. Les dues rondes de retruc també deixen afectacions en tot el seu tram en sentit Llobregat. Unes cues que cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sabadell. Al Vallès encara també trobem retencions, sobretot a la AP7 entre Montornès del Vallès i Barberà. L'entrada des de Llobregat continua amb retencions a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà i també a la B23 des del Papiol fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies. Trobo que se sent de conya el Ferran Aràndiga.
5: Oi, sí?
0: Sembla que s'estigui
5: menjant
0: el telèfon. No? Increïble.
6: Joan demana d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Matina Codina. De 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: Mundial, Justin Bieber, que malgrat que fa temps que no treu material nou que triomfi de veritat, doncs bueno, continua triomfant-ho amb cançons com aquesta que es diu What Do You Mean, i recordem que ha cobrat 10 milions de dòlars per les seves actuacions al Coachella. Es posen molt bé aquestes cançons que va fer en el seu moment, i posa de manifest que allò era eren autèntics tamassos. 3:15 del matí, som els del Matina Codina, despertant Catalunya. Xavi Cazorla, bon dia.
1: Hola.
0: A falta d'un bon Sergi Ferrer, quin és el titular d'impacte del dia?
1: Mor una dona a Àustria de 67 anys atacada per un ramat de vaca.
2: No. Ay, esto me recuerda a Fresita, de Gran Hermano. Claro, estuvo a punto de ser atropellada por la vaca.
0: Atropellada.
2: Claro, porque es que le empujaba una puerta, sí, sí, y Fresita se quedó ahí encajada. Sí, pobre.
3: Les atropellen.
0: Sí, a més, la Fresita en aquell moment era molt poca cosa, i és veritat, sí, que una mica véssim molt, molt, molt aplastada.
1: Aplastada. Sí, sí. Doncs ha tingut lloc al Tirol, i poca broma, que el marit de 65 anys està ferit greu i se'l van haver d'endur en helicòpter a un hospital.
2: Jolín.
1: No hi ha detalls sobre com es va produir l'incident o l'atac de les vaques, podríem dir, però ojo, Carles Porta, que podria fer una saga de crims, perquè al setembre de l'any passat un home de 85 anys va morir també després de ser atacat per un grup de vaques mentre passejava el gos, i dos mesos abans un excursionista de 44 anys amb el seu gos també va resultar ferida greu per l'atac d'una trentena de vaques.
2: Què dius?
1: Doncs, s'han tornat bloques,
0: sí,
1: les vaques.
0: Sí, sí. Carles Porta o Alfred Hitchcock, eh? M'ha recordat una mica l'argument de Pàjars, però amb vaques.
4: Sí, senyor, es veu que aquestes vaques tenen molt mala llet.
0: Sí, sí. No, però poca broma, perquè jo vaig tenir una època que ja ha passat d'excursionista,
1: sí,
0: i a vegades travessaves un camp i hi havia les vaques amb el toro allà i veies que et miraven amb cara,
2: ah, sí?
0: desafiant, que dius, hòstia, no fot cap gràcia, eh?
1: Sí, i a més, clar, relacionar les vaques amb un animal així noble, maco, jijijaja, sí. Jo quan vaig anar a Suïssa també em vaig acostar una per fer una foto, però molt a prop, la podré fins i tot acariciar, i em va fotre com si bordés fins i tot, o sigui, bueno, em vaig cagar, vaig baixar la muntanya corrent.
0: Són animals, són animals.
5: Sí, no és Miami. Hey!
0: Sabeu aquesta cançó dels Búhos, No és Miami, perquè Leo Messi, que actualment viu a Miami, ha explicat a una entrevista com era la seva vida a Barcelona, precisament.
3: Doncs sí, a diferència de Miami, diu que la vida a Barcelona era més propera i social amb les altres famílies de l'escola dels seus fills, perquè coincidien a la porta i parlaven cada dia. En canvi, a Miami diu que la rutina és més freda, més ràpida, i que molts pares recullen els nens directament amb el cotxe.
0: Si ell fos l'alegria de la huerta, també.
3: Sí, ha dit textualment, a Barcelona coneixíem els pares de l'escola i a Miami no, allà tot funciona diferent.
6: Sí, se baja de la ranchera y los niños salen corriendo.
2: És com un Macauto, no? Si tu deixes el nen i ja està, no?
6: Sí, acá en Barcelona pues hablábamos y cómo le fue el tuyo, el Innovamat, y el niño pues ha suspendido historia y mates.
0: Leo, estabas tú al grup de pares i mares de l'escola dels teus fills aquí a Barcelona o no?
6: Sí, pero yo no hablé nunca. No, jamás enviava un àudio.
3: No ens sorprèn, tampoc.
6: Sí, muchas gracias.
2: Això que la que era més activa en els grups de WhatsApp de pares és l'Antonella.
3: Sí, també ha parlat, de fet, de la seva vida familiar amb l'Antonella, Leo, sí. I dels seus hàbits quotidians i tal, i diu que ara es lleva amb despertador, que prepara les carmanyoles pels nens, per l'escola. Els porta cada matí, després va entrenar a l'Inter Miami.
6: Sí, muy bien, lo dijiste bien.
3: I a més explica que porta una vida molt més tranquil·la i molt més familiar amb l'Antonella i amb els fills. Sí. Que estàs com molt més tranquil, si ja no podies estar més tranquil, o estàs.
6: Porque antes estaba muy nervioso, que tenía que hablar con los padres del colegio, y ahora como no lo hago, pues...
7: ¿Volverá a salvarse a Messi? ¿Queréis que vuelva Messi? Pon la encuesta, venga, ponla. Messi sí, Messi no, ¿vale? Ya podéis enviarlo.
3: Messi sí.
6: Me puedo volver, está el presidente, el gordo.
0: Bé, m'agrada molt també aquest afany dels famosos de voler normalitzar, no? La seva vida, no?
3: Sí.
0: Som gent normal,
3: sí,
0: portem els nens al cole, no?
3: Sí,
0: ens llevem amb despertador, quina merda és aquesta.
2: Es veu que quan va arribar a Miami anava bastant a comprar al supermercat, el Messi.
6: Sí.
2: Diu que ja ho ha deixat de fer.
6: Sí, ja no.
0: Xavi Cazorla.
6: Amb ell origen. Sí.
0: Amb ell origen?
6: Sí, amb ell origen de Miami.
2: Amb ell origen.
0: Quin àudio s'hauria de fer viral aquest matí?
1: Un d'Informativos Telecinco que espero que us convenci a tothom dels beneficis d'ensumar la suor d'altri. Concretament... Alan, i sé que això t'agradarà, la suor dels homes.
3: Sí, home.
8: No. Oler el sudor masculino. Y ojo, porque este simple gesto tiene beneficios para las mujeres. Sí, lo han escuchado bien. Un grupo de científicos norteamericanos asegura que ciertos compuestos del sudor del hombre podría modular la actividad hormonal femenina. Los efectos, mejorar el humor, reducir la tensión y aportar una mayor sensación de calma. Durante la investigación, las mujeres expuestas a estos compuestos aseguraron sentirse más relajadas y con menos estrés.
2: Anda, mira.
0: A partir d'ara, la Mar Puga ja no li direm aquí tens la meva espatlla per quan la necessitis.
3: No, jo prefereixo...
0: Aquí tens la meva aixella per quan la necessitis, no, especialment a ple mes d'agost.
3: Prefereixo viure amb estrès que olorar suor de senyor.
6: Esos días que tiene así, esos días que está así el mes...
3: No te voy a oler el sudor.
6: Me viene y me huele un poco el sobaquillo.
3: Ya lo sé.
2: A mi passa el contrari, a mi m'altera. No? Respirar...
0: Però tu no ets una dona.
3: Ja.
0: Has entès la notícia, no?
2: Sí, però penso que a una dona li hauria de passar el mateix, no?
0: No, però som animals, home.
2: Respirar suor. Ja
3: ha parlat d'hormones i tal.
6: Los perros se huelen en la entrepierna, oye, y, no, y así están de felices, mueven el rabo todo el día, porque no vamos a poder golernos nosotros.
3: Goler, no.
6: Ven a golerme. Ven a golerme.
0: No es diu goler, es diu oler, sense la G.
6: Que goler, el hombre goler, la mujer es sin G, y el hombre es con G.
3: Sí.
0: No t'ha convençut, Marc Puga, els beneficis d'ensumar la putrefacció de les aixelles masculines.
3: Prefereixo aquest estrès que tant em caracteritza.
0: Molt bé.
5: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: És increïble com s'omplen els informatius de Telecinco, eh? Amb quines merdes. Sí, sí, sí,
5: estàs sí. Escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: És el teu moment, Alan!
2: Vinga, va!
0: Vinga, va!
2: Avui us he portat una d'aquelles coses que us encanta, un petit experiment a la cançó boomer, una ràdio antiga. He portat un transistor,
6: mira.
2: Un clàssic, eh? Us sembla si el posem en marxa?
6: Ja, triga, va.
2: Ara sí. Mira, a veure què hi ha. Home!
6: Ostres!
2: Els Modern Talking!
0: Bona.
2: Està sonant Modern Talking. Puja la forta, Ernest, que aquesta l'hem de ballar. Oh! Any 1986, ho petaven molt fort els Modern Talking, amb aquesta que es deia Brother Louis.
3: Wow.

0: Matina Codina. De 6 a 11, amb Ernest Codina.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: Matina Codina Best Moments.
2: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
3: Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
5: Depèn molt de l'estat base d'ànim.
6: Clar.
5: Si ja parteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
6: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà.
7: Ho està celebrant ja, no?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
8: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97. Com et quedes?
9: De debò?
8: Com et quedes?
9: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
10: A la Salle Campus Barcelona el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
11: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
14: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Ocasión
17: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
0: A RAC 105. Estàs escoltant

0: eufòria i el clímax amb aquesta nova producció al costat del seu bon amic Afrojack, la veu femenina número 1 i més poderosa, la de Sia, per aquest Away Tonight. Sempre ens dona alegries, sempre hi és, no torna mai, perquè mai marxa David Guetta. Oh. Amb ell comencem 9 hores a les 8 i un minut d'aquest dimarts 19 de maig. Bon dia, peu a terra, Catalunya.
1: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Doncs després d'aquest tro del David Guetta, ben nodrit d'energia, després de tot el poder que he consumit amb aquesta cançó, us saludem des d'aquí, des de la ràdio musical que et posa les piles de bon matí. Som el Matina Codina, RAC 105, ràdio desperta, activa, informativa i musical, un concentrat i l'essència de tot el que necessites per arribar de bon humor al matadero.
2: Ara, digue.
0: I a aquesta hora, després de saludar-vos a tots, sempre dic el temps, que sapigueu, Francesc Mauri i companyia, que s'han acabat ja les pluges, aquesta tarda encara alguna resta d'inestabilitat, i ve sol, i temperatures molt altes. Una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica ens envairà els pròxims dies. Per tant, prepareu les bermudetes.
3: Que agonia.
0: I ara saludo les llegendes de la ràdio. Xavi Cazorla, bon dia.
4: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Que s'hauria de recollir l'habitació, s'ha de recollir a tota la merda que van acumular, la roba del terra, recollir el plat de taula, perquè si no van acumulant porqueria i els pot passar el que li ha passat a Aena.
0: Oh.
4: I és que els aeroports espanyols acumulen 87 avions abandonats.
2: Què dius?
4: Clar, i són avions que estan allà abandonats, que ningú paga les taxes, i llavors això acaba sent, doncs, una pasta que Aena no està ingressant, diguéssim.
2: Oh.
4: Avions productes de subhastes que van ser desertes, empreses que se'n van anar a pique, que no poden volar per qüestions legals, o suposo que algú també haurà perdut la còpia de les claus. Que ha passat. Si ha perdut la còpia de les claus, no puc treure l'avió ara.
3: Merda.
2: I no el podem comprar, jo vull un.
4: Sí, és que els podrien subhastar així a preus baixos.
0: Sí, sí. Jo veig, em surten molts vídeos ara a TikTok, a Twitter, a Facebook i tal.
4: TikTok.
0: No, de gent que fon materials i els reconverteix en altres coses. No sé si us surten aquests vídeos.
3: Sí, a mi sí.
2: A mi em surten nosaltres.
0: Que facin
3: servir. Són hipnòtics.
4: Que guarro, l'Àlegre.
2: No, de futbol.
0: No.
3: Sí, segur.
0: Doncs no, que facin servir aquests materials, doncs, per l'ampliació de l'aeroport. No s'ha d'ampliar l'aeroport, per exemple.
3: Exacte.
0: O pel revestiment de les finestres. O per fer joies.
3: Total.
0: No sé. 8 i 3 minuts. Avui falta encara el Sergi Ferrer. Des d'aquí, ànims.
5: Pesados,
3: que no sé. Si trobem a faltar.
5: Ni en gines torcidas. Nadie te quiere, ni en tu casa, ni en el trabajo.
2: No te echamos de menos.
3: Niño.
5: Nadie, no vuelva.
2: Quédate en casa.
3: Yo sí.
5: Vete.
0: El Ferrer, que semblava indestructible, perquè sempre té aquella força i aquella beligerància, doncs ha caigut, és humà.
4: És
0: de carn i ossos.
2: És molt dolç, el Sergi, en el fons.
3: Sí,
0: des d'aquí un petonet i prompta i pròxima recuperació que et necessitem. Xavi Cazorla, per tant, t'ho pregunto a tu, a qui dediquem avui el programa?
4: A Esquerra, que aquest matí segellaran el pacte dels nous pressupostos de Salvador Illa al govern de tothom a canvi de la línia del tren orbital, un projecte de fa 20 anys i que no veurem fins al 2040.
0: Carai, ho tenim a tocar.
4: Sí, amb sort, tots els que han signat aquest projecte encara hi seran al 2040 xupant de la mamella, i em crida molt l'atenció que quan tenim a tots els mestres del país mobilitzant-se, ni Esquerra ni els comuns, que són els altres que aniran corrents a aprovar els pressupostos, han pensat en posar com a una mica condició per aprovar-los que se solucionés el problema que tenen els docents i unes millors condicions, una mica, uns euros, 15, 20 euros, jo què sé. Al final resultarà que...
0: Una limosna.
4: No sé, al final resultarà que no eren tant d'esquerres, un cop més.
2: Hola! Molt bé, Sergi.
0: Déu-n'hi-duret. 8 i 5.
3: Mar Puga,
0: quin motiu has trobat avui per llevar-te?
3: Estic contenta perquè la nostra Rosalia continua fent història.
2: Ah, que bé.
3: I què ha fet ara?
5: Què ha fet, la Rosalia?
3: Doncs ha revolucionat la natació artística espanyola amb Bergain. Sí, l'equip espanyol de natació artística estrenarà una nova coreografia acrobàtica inspirada en aquesta cançó de la Rosalía, la Copa del Món de Pontevedra. La seleccionadora Andrea Fuentes va decidir canviar la rutina anterior després d'escoltar el tema i apostar per una nova proposta que és més innovadora i és bastant impactant. Jo he vist el vídeo i és bastant heavy, com la coordinació, com el
0: vestuari. Jo trobo que són extraterrestres la gent que fa natació sincronitzada, perquè jo faig una piscina.
3: 100%.
2: Sí, costa.
0: I ja necessito tocar tocar de peus a terra, no? Sí. I respirar. Vull dir, diu molt del meu estat.
6: És veritat que fa molt de natació, salut, aquesta cançó.
3: 100%. Eh? Sí? I si veus el vídeo dius, uau, que heavy. I es prepara de cara als Jocs de Los Angeles del 2028. Una coreografia que ha generat molta expectació perquè combina tot el que es necessita, que és música, expressió artística i moviments espectaculars dins l'aigua.
0: Doncs em sembla meravellós, crec que quedarà molt xula aquesta coreografia. 100%. Per cert, es diu una cosa de Rosalia, que és un rumor, no està contrastat al 100%, però sí que em quadra per calendaris.
7: Sí, sí.
0: Aquest cap de setmana, com bé sabeu, hi ha doble concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
3: Sí. I què, què?
0: Es diu que podria aparèixer Rosalia a cantar la cançó que tenen conjuntament.
3: Ai!
7: Hola!
0: Ai, això seria bastant, bastant xulo, eh?
3: Està descansant, potser.
0: Bé, en parlarem si això passa, de moment, si algú sap alguna cosa més que ens ho faci saber. I aquesta setmana, com bé sabeu, està marcada, no sé si ho estic, sí, pel permís de poder pagar ja amb Bizum a molts establiments. Aquest sistema de pagament comença a implementar-se en alguns bancs i comerços i s'anirà expandint durant tot aquest any. El més bo del Bizum és que no hi ha intermediaris. Ahir ja li vam demanar al Gonzalo Bernardos, bon dia.
3: Hola.
0: Que ens ho expliqués de primera mà i que portés la pissarra.
8: Què tal, nois? Com estem?
0: Bé, encara
8: estem. De vegades penso que viviu en los mundos de Chucky.
4: De Yuppie.
8: Se us estan pixant a la gana i vosaltres dieu que blow. Blizum.
0: No, Bizum. Sí. Bé, el nom de la tecnologia.
8: Z-U-M.
4: L, no.
8: Ahí el Xavi Pardo deia el Blizum és perfecte.
4: No, gràcies.
8: El pagador només necessita el mòbil i els comerços reben els diners isofato.
0: Ipso facto.
8: Varias coses. La primera, pagar amb Blizum no és ni ràpid ni segur. Per molt que ens ho vulguin vendre, hi ha un risc enorme de que en lloc de que li paguis les pomes al fruiter, li facis un ingrés al veí del quart. Compte.
4: Epa.
8: Punt número 2.
0: A veure.
8: Assumpte.
0: L'assumpte.
8: Quin assumpte poses? No, és que amb el Blizum Hisenda no sap què estàs fent i no ho detecta. I una caca pinxata en un palo.
3: Una caca, diu.
8: Hisenda ho sap tot.
0: No, jo crec que qui ho sap tot és la Shakira. Però ja en parlarem una altra estona, això.
8: I punt 3, i el més important.
3: Aviam.
8: Dieu que això és sense intermediaris. Ja, ja,
0: ja.
4: Ah, no?
8: És més. Ja, ja, ja.
4: Ja, hola, quants jas.
3: És molt, eh?
8: I te diria més. Ja,
4: no,
8: ja,
4: no.
8: Ja, ja.
3: Sí,
4: no,
3: tant.
4: Sí.
8: Com ha de ser una operació sense que els bancs estiguin pel mig si la pròpia aplicació és del banc?
0: Ah!
8: Bank et vol fer veure que ets lliure. Sentint-ho molt, el Tito Gonzalo està aquí per obrir-te els ulls.
3: Gràcies, Tito.
8: Amb això dels Blizums, sou menys lliures que un taxi en cap d'any.
0: En cap d'any, no.
3: D'any és cap d'any.
0: Bé, Gonzalo, moltíssimes gràcies per les teves explicacions, que a mi no m'han semblat massa convincents.
3: No,
0: perquè tu pagues amb el Bizum i el comerç ho declara, i aquí el que és guapo, diguem-ne, que és que no s'ha de pagar una comissió, pel que he entès, eh? Però, bueno,
8: ja.
0: No puc saber més que tu, això és evident.
8: Les comissions, les grandes escondidas.

0: La Dua Lipa, que finalment no s'ha casat amb mi, per sorpresa de tothom, aquest cap de setmana es veu que ha celebrat ja el seu comiat de soltera. Ho ha fet a Eivissa, que ja sabeu que li agrada molt a Eivissa, Barcelona, etcètera, etcètera. De fet, parla fins i tot castellà, la cantant britànica. Aquí la tenim amb una de les seves cançons més poderoses, aquest Physical. Li donem prioritat, com sempre, a la britànica.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Una cançó que és un tresor, com el Xavi Cazorla.
2: Bueno.
0: Que ara ens parla d'una efemèride que avui celebra 30 anys.
2: Sí, perquè avui fa 30 anys i un dia Josep Lluís Núñez feia fora Johan Cruyff després d'una mala temporada que va provocar una divisió entre els culers a favor de Núñez i a favor de Cruyff, diguéssim.
0: Sí, senyor.
2: I l'endemà, és a dir, avui, de l'any 96, va sortir a roda de premsa Josep Lluís Núñez a explicar els motius de la destitució.
3: Ostres!
0: Oh, m'encanta.
2: Però es va dedicar a disparar a tot d'arguments així random que no li semblaven bé de Cruyff.
4: I en aquest moment el que convenia era treure el senyor Cruyff.
0: Sí.
4: I dic això perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club. No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. Un entrenador que guanya 300 milions de pessetes no pot anar a inaugurar bancs a Andorra. Aquesta setmana hi ha dos dies de festa de la plantilla perquè vagin al torneig de Mallorca. Jo no necessito aquest entrenador. Jo necessito un entrenador en plena dedicació, no que estigui pensant en els seus negocis. Va demanar unes obres aquí per professionalitzar més el club. S'ha convertit en una oficina de compraventa i d'actes i, per tant, sempre passen les mateixes persones, oferint la setmana que ve anirem a farem això, ara farem un partit de bàsquet, ara farem els Globes Trotes, ara anirem a vendre pisos, ara organitzarem això. Home...
5: Els Globes Trotes.
2: Els Globes Trotes, És que de veritat...
5: Era increïble,
0: Ni una nota va prendre, no s'ho va preparar gens, això, eh?
2: No, va dir, jo s'ho toqui a explicar-ho, i suposo que ara que li van fer tres preguntes ja va començar a improvisar.
0: I què diu ell dels negocis de Johan Cruyff, que ens ho va donar tot com a jugador i com a entrenador, que ens va fer guanyar la primera Champions League.
2: Però què ha de dir ell de negocis?
0: Que té tots els aparcaments i tots els pisos.
2: I que comprava inspectors d'Hisenda, els hi donava pisos de Núñez i Navarro a canvi de que no miressin com feien com tributaven, o sigui que...
5: Ay, que bien nos lo hubiéramos pasado en el chiringuito en esa época, ¿no? Si hubiese habido un chiringuito, ¿no? Con Núñez.
0: A mi m'ha flipat molt lo dels jugadors i el torneig de Mallorca. No sé de què estàs parlant, Josep Lluís.
2: A saber.
0: De què parles, Josep Lluís?
2: I com deuria ser el moment de dir-li? De dir-li a Cruyff que el feien fora? Va ser molt tens, se'l va menjar el Joan Gaspar i ara Núñez en parla en aquest segon tall.
4: Era molt fàcil dir, escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cessar. Això amb qualsevol empresa o qualsevol institució mitjanament organitzada tenia que haver passat això.
6: Jo ja no entro en detalls, perquè si tenia que entrar en detalls el Cruyff tenia que haver sigut cessat a l'inici de temporada, per exemple, no? Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses, i quan va entrar als vestuaris el primer que li va dir, traïdor. Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, hasta contra els difunts. Joder. Cadires, aixecant les cadires.
5: Cadires voladores, eh?
0: En aquella època no es portava anar al psicòleg, però es veu perfectament en aquests talls que no estava equilibrat.
2: Hi havia alguna coseta que...
0: No, perquè també s'emocionava molt, plorava molt, però llavors era un tio que era molt bèl·lic, molt beligerant.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: I sobretot parlava molt malament el català.
2: I enviava els boixos nois a hostiar periodistes, que eren crítics amb ell, els enviava i li fotien una cara nova.
5: Sí, me'n recordo quan va dimitir que vaig fer-li una entrevista a TV3 i el senyor Núñez, sense que ningú li preguntés, em va dir que dimitiria i que ho va estar consultant amb la seva senyora i es va posar a plorar davant meu en directe davant de tot Catalunya. Vas dir, vol un mocador, senyor Núñez? I vam haver de fer un petit minut de silenci perquè s'esperés a que deixés de plorar.
7: El vas demanar tu, el minut de silenci?
0: No, es va fer sol.
7: Es va fer sol.
0: No, perquè teníeu molta complicitat amb el Núñez.
2: Era una amiga... Deuria sentir-ho molt quan va morir el Núñez.
5: Què vols dir?
2: Ai...
0: És mort,
2: el
5: senyor Josep Lluís Núñez és mort.
2: No ho sabies, Lluís?
5: No tenia ni punyetera idea, pensava que estava jubilat. Bueno, si em permeteu, me n'he d'anar un momentet a fer una gestió.
7: Però on va, tio? És que no ho entenc.
0: Fer unes trucades.
2: No truquis ara, que la família haurà superat.
0: Bueno, escolta'm...
5: No els hi recordis, no?
0: Escolta'm, fem uns sangus...
2: Sí.
0: I tornem.
5: Un sangus.
1: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. Al Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
3: Mentre et rentes la cara, quan et vesteixes, al cotxe, a la feina,
8: t'acompanyem sempre.
3: De 6 a 11 del matí a RAC 105, Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
9: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis.

0: Làser, allibera les cames. Empantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
3: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
2: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
3: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
2: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com. Ocasión
4: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
6: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
7: Matina Codina.
8: Vale, y físicamente, ¿qué tal? ¿Cómo te ves?
9: Pues rubia, con gafas, mido 70 kilos.
10: ¿Pero qué dices?
9: Mido 70 kilos.
11: Belén, te has hecho una que podría haber hecho yo, ¿eh? Mido 70 kilos.
8: Ay, sí.
12: Bueno, pero...
8: ¿La he dicho?
12: Me he imaginado, me he imaginado.
7: Matina Codina.
13: La meitat de Catalunya ja ens escolta a nosaltres. I l'altra meitat no té criteri.
7: Matina Codina, amb Ernest Codina.

0: cançó electrònica psicodèlica que li agrada molt al Xavi Pardo, perquè és un dels seus grups preferits. Tame Impala s'ha juntat amb Jenny amb aquesta cançó que es diu Dràcula. Tu també t'agrada la foscor i mossegar, punyetero?
1: A mi també m'agrada, sí. Sobretot això, aquell moment de sortir de la discoteca... Que...

0: canvies de dia i els ulls et fan petitets i el sol t'aclapara, és que aquesta cançó ho descriu també, aquest moment.
1: Hosti, quanta poesia. 8 i 23 minuts. Xavi Pardo, estic molt content que t'agradi una cançó de RAC 105.
2: Les notícies per
1: Ens posem al dia amb les principals notícies d'aquest dimarts. El govern i Esquerra signen d'aquí una estona l'acord per aprovar els pressupostos.
0: Sí, seran els primers pressupostos de la legislatura.
1: Pluja de milions.
3: Pressupostos de tothom.
0: El pacte, de moment el que tenim és el... Anem pas per pas. De moment el que tenim és un pacte entre el govern i Esquerra per aprovar aquests pressupostos. Un pacte que recupera el que era un clam, el projecte de la línia orbital ferroviària. Tothom l'estava demanant a crits. El que no inclou és el traspàs de l'IRPF, que era la principal reivindicació d'Esquerra i que al final doncs, han decidit que ha passat de ser línia vermella a... Mira, és igual, deixem-ho córrer. Doncs Salvador Illa i Oriol Junqueras es reuneixen, s'han de reunir ara a aquesta hora. De fet, tot just ara mateix, mentre parlem, estan entrant a la Galeria Gòtica.
1: Estan entrant enlloc perquè el president Illa el tenim aquí ara.
3: Sí, exacte. Aneu entrant a la Galeria Gòtica aquesta.
0: Vagi tirant perquè Oriol Junqueras ja l'està esperant.
3: Ja el tinc controlat. Sí, però... M'espera tot el que li demano.
0: Per reunir-s'hi i acabar de pactar els detalls
1: Les estrelles arriben tard.
0: Un cop s'hagin reunit, Alicia Romero explicarà la lletra petita d'aquest acord i llavors doncs, encara faltarà el sí dels comuns perquè els comptes arribin al Parlament i es puguin aprovar i puguem dir ja definitivament que Catalunya té pressupostos.
1: Hi ha alguna cosa especialment bona d'aquests pressupostos o no, que tu sàpigues?
0: Bona és que s'actualitzaran els números, que evidentment un país funcionar amb uns comptes prorrogats d'anys anteriors doncs és una dificultat afegida. Tenir uns pressupostos, uns comptes fets a mida per les necessitats actuals del país, doncs sempre és bastant necessari.
1: Doncs quan s'hagin aprovat ja ho explicarem. També hem de parlar de l'acord que coincideix amb una nova vaga dels docents.
0: Sí, avui el Vallès i el Maresme. I a aquesta hora, ja ho dèiem que avui sí que tallarien carreteres, doncs que tinguem constància, de moment han tallat la C-17 a Montcada i Reixac.
4: Escolta, les vagues del mes d'agost, dels mestres, sabem quines dates seran? Perquè...
0: Home, el mes d'agost és difícil fer vagues si tens vacances.
4: Clar. No? Perdó.
0: Que no em fas tot de vacances.
4: M'he confós. No, jo el que no faig és vaga. Jo vaig a treballar i a no donar pel sac a la resta de treballadors.
0: No t'ho dones pel sac treballar. Llavors rajes i no sé què. Clar, la teva manera és treballar.
4: Madre mía, has quedado retratado, Toni?
0: Doncs va, més tard, al migdia, es manifestaran els docents a Sabadell i demà continuaran les negociacions. Demà és vaga de 0 a 3 anys i continuaran les negociacions entre els sindicats i el departament.
5: Sí que dura la vaga. De 0 a 3 anys durarà. Fixa't. No,
3: quina forquilla.
1: Xavi Cazorla és de Sabadell.
3: Sí?
1: No sé si per tornar a casa potser tindràs alguna dificultat i no sé si les teves filles avui van a l'escola.
3: Avui sí, perquè com al final fan serveis mínims, hem dit, doncs escolta, que hi vagi algú també.
5: Difícil explicar-li als nanos lo de la vaga, perquè clar, el meu té 4 anys i no entén res. Diu, avui no ve la mestra, avui mesclem les classes, i no sé què dir-li.
3: Jo vaig acabar explicant que les dones fa uns anys no votaven i que gràcies a reivindicar coses ara voten. Perquè ja no sabia com explicar per què es fa vaga. Dic, mira, no sé.
1: Un dibuix, pots fer un dibuix.
0: Sí. Fa molts anys va servir d'alguna cosa la protesta social, per tant, esperem que ara també.
1: Bé, alguna cosa més sobre la vaga dels docents?
0: No, doncs això, ja estarem pendents d'aquesta manifestació d'aquest migdia a Sabadell i de l'avenç de les negociacions.
1: Doncs parlem de la notícia apocalíptica del dia, perquè l'Organització Mundial de la Salut alerta que estem a punt de viure una pandèmia més devastadora que el Covid. Suposo que ho diuen en plan tranquil·litzador.
0: Molt tranquil·litzador és una notícia que a tots ens deixa molt més calmats que abans.
1: Les borses ja deuen estar per terra.
6: Podéis estar, jo creo que podéis estar un poco...
0: Creo, tranquils. Doncs si Fernando Simón creu que podem estar tranquils, doncs, escolta, res, que es disparin les alarmes. L'Organització Mundial de la Salut, ho dic així perquè l'Albert no salti, avisen que el risc s'ha disparat pel canvi d'hàbits de les persones, que viatgem més, arribem a llocs més recòndits que abans no hi havíem posat encara els peus, i els virus s'escapen escapant amb més facilitat. Demanen estar atents arran del repunt de brots de malalties infeccioses i diuen, això sí, que en principi per l'Ebola, pels brots últims que hem vist d'Ebola i d'antivirus, no ens hem de preocupar.
1: Doncs veurem com es diu la nova pandèmia. De moment anem cap a Malta. No hi hauríem d'anar, perquè diu l'OMS que no hauríem de viatjar tant. No?
0: Sí, exacte, quedem-nos a casa.
1: De moment, a Malta s'han proposat adoptar un mètode curiós per reduir, entenc, el volum de cotxes,
0: sí.
1: No?
0: Sí. És un mira, no sé que podem... Jaume Collboni pot prendre nota, també, no? Perquè aquí a la ciutat de Barcelona és un problema la massificació de cotxes i el col·lapse de les carreteres.
1: Per això li diuen, per això li diuen Jaume Carboni.
0: Jaume Carboni. Sí.
4: Molt bona.
0: Que no pot entrar a les zones baixes emissions. Doncs a Malta ofereixen 5.000 euros l'any a aquelles persones que renuncien a conduir.
2: Ah!
0: Dius, mira, no, em comprometo a no agafar el cotxe i anar sempre en transport públic, tal, 5.000 euros. Però això no és per sempre, sinó durant un període de 5 anys. Que és un compromís molt important. T'ho imagina't dir, no, em comprometo a no conduir, a no agafar el cotxe durant 5 anys.
3: Carai.
0: Ostres, has d'estar molt segur, també, no? Però, en fi, si ja ho tens molt clar
1: si
0: que no conduiràs...
1: Si tenen el transport públic d'aquí...
0: Si tenen les rodalies que tenim aquí... en fi, doncs això és un pla atrevit que busca reduir la saturació de cotxes que viu l'illa. El que passa és que el pressupost és limitat i de moment només se'n beneficiaran 400 joves com a màxim.
1: Holy. Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, guapíssims.
1: I després de la Rosalia i milionària, el temps.
7: La Rosalia.

0: Avui, Rosalía, és notícia perquè la seva cançó Vergine del disc Lux serà utilitzada per l'equip de natació sincronitzada artística en la Copa del Món de Natació Artística de Pontevedra 2026 els dies 29 i 31 de maig. Vull dir que déu-n'hi-do, eh? Tu, Mònica Usart, en sabries de fer natació sincronitzada o no? Artística, no, eh?
1: No, no, no. Algun cop ho he intentat.
2: Fan molt mal. Les pinces aquelles al nas fan un mal que flipes.
3: Però la Mònica per l'esquena, Mònica, que et fa més mal l'esquena de tant en tant, t'aniria bé fer una mica de natació.
0: Sí, però més aviat crol o braça.
1: Exacte.
3: Jo n'estic fent, eh? 3 dies a la setmana, eh?
4: Mira, avui aniria a fer natació, jo.
2: Molt bé. Quan aguanteu sota l'aigua, sense respirar?
4: A mi no m'agrada aquest joc.
2: No t'agrada? Bueno, tampoc. A veure, Mar, no és... L'últim que surt guanya. Tampoc és això, joder.
4: No, però és un joc que fan molt els nens i tal, i no m'agrada perquè és perillós.
2: Ja, però no ets una nena, ets adulta, pots controlar-lo, o sigui, no morir-te.
4: No m'agrada, no ho sé.
0: Un
4: no sé
0: minutet, va, un minutet, més o menys, de mitjana.
3: Un minut?
0: Si no m'he fet el temps.
1: És molt, eh?
0: Sí, sí. Home, sí.
2: I un minut, eh?
0: Sí. I això, malauradament, fumant, que ara ho estic deixant, eh?
4: Bueno, però no ho feu.
5: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Parem una mica el tema, fumant, sisplau, que és que aquestes...
1: Sí,
0: home, sí. Aquí no
4: és variant.
2: És bona.
0: Molt bona. Constantment vacil·lat en aquest programa, sóc jo. 8 i 33 minuts aquesta setmana pujaran i fort els termòmetres, Mònica Usart.
1: Sí, de moment sembla que avui comencen a pujar les temperatures i encara ho faran de manera més evident a mesura que avanci la setmana. Avui màximes de 23 a 28 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent, amb un matí més tranquil, amb sol i també amb algunes boires, i després a la tarda amb alguns ruixats, que avui quedaran concentrats més aviat en punts del Pirineu i també comarques de Girona. I de cara als propers dies pugen més les temperatures i els ruixats aniran a la baixa.
0: Fins després!
1: Fins
0: ara! Gràcies! Adeu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Marc Puga!
4: Hola!
0: Parlem de...
4: Ara.
0: John Travolta.
4: Oh! Com és, Alan? Sí, parlem de John Travolta perquè ha aparegut al Festival de Cannes super rejuvenit i guapo, i tothom està comentant aquesta imatge, que no sé si heu vist, que apareix
3: claro.
4: Una boina blanca.
3: Que parece que tenga 20 años.
4: Sí, molt sexy, així, rotllo francès, i tothom està dient, què passa? Perquè el Pau sí. Ja té 72 anys, John Travolta. És bèstia. I sembla que en tingui, no sé, menys que nosaltres. Total,
0: que
4: ja...
0: Anaves a dir menys que tu, Ernest. No, ja no passa res.
4: No, dir menys que vosaltres, i m'ha sabut greu. Ja sabem què ha passat. El cirurgià.
2: Ai, ja està.
4: Marco Romeo s'ha manifestat i ha analitzat bé el físic de John Travolta.
0: Sort que s'ha manifestat perquè ningú s'ho podia pensar que havia passat per cirurgia.
4: No, sí, però ha dit concretament què ha fet el John Travolta.
3: Oye, m'interessa moltíssim, claro.
4: Aquí està el tema. I no què s'ha fet ara, què porta fent-se durant dècades. Ah. O sigui, clar, està tan ben acabat, diguéssim, perquè porta molts anys fent-se petits retocs, molt ben fets. Vaja, la penya amb pasta no paga un cirurgià
7: bueno,
4: qualsevol.
7: Ben fets, discrepo, perquè amb el cabell he tingut greus problemes, perquè l'has vist amb el cap com una bola de billar un dia i el dia següent amb un tupé que no se'l creia ningú.
4: El cirurgià destaca que manté el volum de la cara... i, per tant, no té signes, o sigui, excessos estètics que se li marquin molt, perquè com ella té la cara grossa, diguéssim, tot ell és bastant gros.
3: És veritat.
0: Que està clar
4: aleshores,
0: és que
4: això
0: no,
4: dissimula, bé
0: no,
4: a dir.
0: No comparteix cirurgia amb el Jorge Javier Vázquez.
4: Ah, no, això està claríssim.
2: No se le pasé yo el contacto del cirujano, se le pasé yo.
4: Que te lo pasé. Sí, segons sí. Explica, l'aspecte rejuvenit pot ser resultat, sobretot, de la bioestimulació... que és un tractament estètic que estimula la pell perquè et produeixi més col·làgen de manera natural.
2: Vaja.
4: Per tant, és una cosa...
0: Que xulo, no?
4: És una cosa com natural, entre sí, cometes. Sí. I amb pèls de greix, que consisteix en treure una petita quantitat de greix d'una part del cos i la injectes a la cara.
0: A mi em costa, a mi em costa fer un mínim skincare.
3: Ai, sí,
0: saps allò de imagina't. Poner unes cremetes? Tu imagina't fer tots aquests processos que...
3: Oye, però està guapíssimo, parece Dani Zuko otra vez.
4: Està guapíssimo, està guapíssimo. Perquè fa la zona dels ulls, diu que probablement l'actor s'assumeix a una... blefaroplàstia superior i inferior.
2: Hosti, molt bé, ningú confiava en tu, Mar.
4: No, jo tampoc. que és una intervenció molt habitual entre els homes madurs de Hollywood, que li fan és rejuvenir la mirada sense perdre expressivitat. Per tant, punxar-se coses. I no és exactament...
0: Bueno, és el Frankenstein,
4: Botox,
0: bàsicament, no?
4: Sí, bàsicament. Però el tema és que s'ha gastat molta pasta, aquesta notícia, amb tractaments mig naturals i amb cirurgians bons, per fer-se totes aquestes operacions i per això la cara que té ara.
0: Una persona que no tingui el seu patrimoni ni el seu pressupost se li notaria molt i estem d'acord que està molt ben aconseguit i és prou natural, no? Dins del...
4: És prou natural, tot i que a mi m'agrada molt la gent que envelleix natural, saps? En blanc, com amb 72 anys està així. No és
0: estrany. Tu t'agrada la pallaringa,
4: No, però a mi una persona, tant dones com homes, la cana, és una cosa...
7: Perquè tens el Mainat aquí al costat, que és un malalt de l'anti-aging.
2: No, l'anti-aging, però no som l'altre, tampoc.
7: No se't nota, no?
2: Som l'altre gens.
4: Estàs com el Travolta, no?
2: És perquè tingui 22 anys, jo.
4: Exacte.
7: Compartiu perruca amb el John Travolta.
4: Però, no, jo estic molt a favor. L'Àngela Molina, per exemple, és un clar exemple d'una dona
3: claro.
4: De bandera, que és guapíssima, no sé quants anys té, però...
2: 70.
4: 70 anys? Sí. Una tia amb arrugues, amb el coll llarg, amb el coll blanc... I és superatractiva. I a mi m'agrada això, m'agrada aquesta bellesa.
2: Mar, quan una passa, sortana, de ser arrugadita, està bé.
0: Quan els signes del temps es comencin a notar en la teva pell, tu descartes passar per quiròfan o no?
4: A mi no m'agrada, a mi és que no m'agrada, a part que em fa molta por, no m'agrada la... No, per mi és antinatura una mica. Clar, jo no t'ho sé dir, igual d'aquí uns anys et dic, ai, no, em veig fatal i ho faig, però... No, ja en parlarem, mai diguis mai, però no és la meva idea.
0: Ni la Mar, ni Damiano David necessiten, de moment, tancs d'àcid hialurònic per estar guapos. Aquí el tenim a l'italià amb Brown with the

0: i artistes que caldria santificar, com Damiano David, per tots els beneficis que ens aporten aquí al Matina Codina. No ens aturem. 8:42. Un estudi de la UPF conclou que la barrera lingüística en l'atenció sanitària pot augmentar els errors de comunicació i, atenció, reduir la precisió dels diagnòstics. És a dir, quan el metge no domina la llengua del pacient, per exemple, el català, això pot afectar la seguretat del propi pacient i els resultats del tractament poden ser erronis.
1: Ah, clar.
2: Ostres.
0: És el que li ha passat a en Maurici.
2: Ah, sí?
0: Sí, és en Maurici de Sant Romà de Tavèrnoles.
1: Ai,
0: en una història de no superació que ens explica ara mateix l'Albert Om. En tindreu tots els detalls. Bon dia, Albert.
3: Bon dia. Efectivament, avui viatgem fins a Sant Romà de Tavèrnoles, al Pallars Sobirà, on un dels seus veïns ha tingut problemes de comunicació amb el seu metge. Es diu Maurici Casajoana, i el seu problema amb el castellà l'ha dut a confusions terribles que l'han fet empitjorar de salut. La primera visita amb el seu doctor va ser perquè tenia mal de panxa.
0: Ui.
3: Però el metge va entendre que tenia una mala manxa. I li va treure una taca benigna que era de naixement.
2: No, home, no. Ai, pobre.
3: A més, era la taca que el diferenciava el Maurici del seu germà bessó, el Berenguer.
2: Ostres, Berenguer! Pobre Berenguer.
3: Ningú sap qui és qui, però...
1: Drama.
3: El pobre Maurici seguia amb el mal de panxa, però amb una cicatriu de 15 centímetres que se li obria cada vegada que vomita.
0: Bueno, ara es poden diferenciar per la cicatriu, potser.
1: Mira.
0: Una pista que dono jo als veïns del poble i a la família.
1: És veritat.
0: Però bueno, potser se la tapa perquè no li agrada, clar.
3: No ho sabem, això, veus? Al cap d'un temps va haver de tornar a l'hospital perquè li feia mal el fetge.
2: Uf! Olin.
3: En Maurici no sap que fetge en castellà és hígado. I el seu doctor, alhora, no sap que hígado és fetge. Així doncs, quan el Maurici li va dir al doctor que tenia mal de fetge, aquest li va canviar la data del calendari.
1: No!
3: Pensava que li va mal la fetge.
2: Ostres!
1: És bona.
2: Una putada.
3: En aquesta alçada de la història, algú es pot haver preguntat perquè el Maurici no va canviar de doctor. No?
0: Clar, home,
1: sí, home, clar,
0: ja,
1: home.
0: Jo ja el primer error de diagnòstic, jo ja no hi torno. Però,
3: però és que es veu que, clar, enmig del Pirineu, el més a prop que tenia el Maurici estava a 250 metres.
1: Metres?
0: Quilòmetres.
3: Quilòmetres.
1: Aquí a prop sí que estava cargat de les cames.
3: Perdó, quilòmetres. Home,
0: potser no podia ni caminar, ja.
1: Igual, arriba un punt que...
3: La cicatriu aquella i els vòmits... No,
1: realment estava fotut, eh?
3: De fet, cabrejat amb la situació, el Maurici li va dir al doctor que estava fart amb el seu millor castellà que tenia. És a dir, al final el Maurici va dir trauré el millor castellà per dir-li, i concretament li va dir estoy farto.
0: Estoy farto,
2: ah,
0: li va dir.
2: Molt bé.
3: Amb el que el doctor el va tancar un quiròfan
2: per què?
3: Pensar que li estaven donant un infarto.
1: No!
2: Maurici, tonto! Pobre Maurici, tio, quina pena.
0: Però ell no va dir no em porteu.
3: Es veu que no ho va saber dir en castellà.
2: Però no va veure.
0: No, perquè és veritat que tu, d'entrada, orgànicament confies en la medicina.
2: No, clar, si et porten el quiròfan...
0: I, home, tres cops ja no s'equivocarà.
3: La paraula no la podia haver dit, perquè era igual en els dos idiomes.
1: Això és veritat.
3: Però no ho va dir. Quina hòstia m'acaba de donar l'Ernest.
1: Et diria que ha sonat a l'antena, ha ressonat l'hòstia que t'ha fotut.
2: He escoltat.
3: Déu-n'hi-do.
0: Perdona, és que m'has fet gràcia, Albert.
3: No, està bé. El pobre Maurici el van operar d'urgència per una simple enrabietada.
2: Ai, pobre.
3: Ara, en Maurici es troba en aquests moments a la UCI, al costat de la Bonnie Tyler.
2: Ostres!
1: Molt bé.
2: Encara està a
0: la UCI? Què hi pinta la Bonnie Tyler?
3: No, perquè a sobre l'han enviat als Estats Units.
0: Hòstia.
3: Perquè allà al Pirineu no tenien el quiròfan.
1: Al final ha quedat més lluny dels 240 metres, al final, eh?
3: Sobreviurà o no sobreviurà?
2: Home, no riguis.
3: Quines coses passen.
1: Sí?
2: No riguis,
0: jo crec que és la història de no superació més bèstia que ens has portat mai.
2: Sí, no?
3: Déu-n'hi-do, li enviem una abraçada si ens estàs escoltant.
2: Home, i a la Bonnie Tyler també.
3: Bé. Força, Maurici, records a la Bonnie.
1: Aquí?
0: A la Bonnie.
2: A la Bonnie Tyler.
0: A la bona de la
2: Bonnie.
3: A la bona de Bonnie.
0: Bueno, bé, doncs, moralina de la història de no superació d'avui. Apreneu idiomes que poden salvar la vida.
2: Sí, senyor.
0: Tres quarts i un minut de nou. Ara tornem.
4: Si ets els que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.
5: Rec 105 Barcelona.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
2: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
1: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
2: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
3: Atenció, viatger! El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yachty a Fanca Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
4: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
3: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
4: Per a més informació, meetingcamper.com.
5: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
6: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: RAC 105.
7: La teva música.
10: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
11: 8:48, cop d'ull a les carreteres. Vinga, una mica de minuto resultado dels embussos amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. Continuem la jornada avui dimarts recordant que ja s'han retirat els dos camions accidentats ahir a la AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Queda en sentit nord només un carril obert amb 7 quilòmetres de retencions. Parlem ara també de les manifestacions del professorat. Els docents obren progressivament el tall de la C-17 a l'altura de Montcada en els dos sentits de la marxa. De moment només hi ha un carril obert en sentit sud. També tenim altres incidències actives. Recordem un accident a la AP7 de l'altura de Banyeres del Penedès que talla un carril de circulació amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord cap a Girona. També tenim dues avaries, una a la C-58 a l'altura de Ripollet i Montcada i Reixac, que en direcció Manresa talla un altre carril i deixa fins a 6 quilòmetres de retencions en sentit nord. I la segona avaria, en aquest cas, ha estat a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que també talla un carril en sentit nord, provocant 3 quilòmetres de lentitud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem? Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor artista de l'any.
13: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres, així que gràcies.
14: Premis RAC 105.

0: Totes aquestes coses bones que li estan passant al Nil Moliner se les mereix per bona persona i per immens artista. De fet, ha estat el millor artista en l'última entrega dels Premis RAC 105, 6a edició, que es va celebrar la setmana passada. Aquí el teníem amb Me Acuerdo de Ti, del disc Nexo, que surt aquest divendres.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: All right. Vinga, fem una mica de zapping per la tele amb el gran Alan Lillo.
2: Hola,
3: anem a la U. Ahir a la Revuelta ens vam endur una gran sorpresa, quan vam veure que el convidat era el jugador del Barça, Ronald Araujo.
2: Sí, mira.
3: Sí, l'uruguaià va estar molt bé, va jugar totes les bromes, va parlar fins i tot del problema que va tenir de salut mental.
0: Sí.
3: I va explicar, això és bo, que quan no era conegut però ja estava al Barça...
0: Al Barça bé,
3: concretament. Al Barça bé, exacte, però bueno, ja estava guanyant pasta, diguem.
0: I tant.
3: Va anar a comprar una tele. Una tele gegant.
4: Home, típic.
3: Lo típic, no?
5: Sí. Que dius, vull una tele gegant.
0: De futbolista.
3: I li va passar això.
6: Cuando fui a comprar mi primera tele, llego a la tienda y le digo, dame la tele más grande que tengas.
7: La frase que diría un futbolista, sí. Claro, por supuesto. Dame lo más gordo.
6: Y había un poco de prejuicio, ¿no? Porque me mira y dice, este puede comprar esta tele. Me dice...
7: Así, ¿eh?
6: Sí, sí, sí.
7: Te miró un poco regular, ¿eh? Claro, perdón, ahí ya estabas en el Barça, pero igual todavía no eres tan
6: claro,
7: conocido.
6: Claro, estaba en Barça B, recién había llegado.
7: Filial del Barça, ¿no?
6: Filial del Barça. Y me dice, bueno, es que esas teles son bastante caras.
7: Tú no te la podrás permitir, muchacho.
6: Sí, sí. Y le digo, ¿cuánto vale? Y dice, 4.000.
7: Y me saqué la olla y dice, ¿vale esto aquí?
6: Dice, pero lo puedes pagar en cuota, me dice. Y claro. Y yo le digo, no, yo la voy a pagar. Y se quedó sorprendido. Cuando llega a pagar y se quedó como...
7: Dijo, pero bueno.
6: Y tenía.
0: Es que...
7: De la tienda electrodoméstico prejuzgó, ¿eh?
6: Sí.
0: Aquests futbolistes ho deuen pagar tot a Tocateja, no?
4: Que és igual.
0: Popularment,
5: vull dir... Com a alcalde de Badalona, aquest tipus de jugadors de futbol...
0: Xavier García Oriol.
5: Si no fossin futbolistes, doncs, escolti, què vol que li digui? Jo canviaria de manera com a mínim.
0: No, home, no.
5: Com a mínim, Què vas a comprar-te una tele?
0: És un uruguaià.
5: De
0: dónde
5: has sacado el dinero,
4: Va, tira.
5: Vale?
0: No, però és poca gent deu pagar 4.000 euros en targeta, m'entens?
8: No, total.
0: No, vull dir, és normal.
4: A la gent normal tenim un límit. A, no sé, 600, a 1.000, no?
0: Sí.
4: El futbolista el deu tenir a 4 milions d'euros.
0: Exacte.
3: Hagués volat que hagués comprat dues, no? Sí. Però sabes que esto se puede pagar a quotes. No?
0: Perdona, vull dir, Ronald Araujo encara és jove, quan jugava al filial del Barça devia ser pràcticament adolescent, com aquell que diu, no, hòstia, quin nen va comprar una tele de 4.000 euros,
8: no?
0: Vull dir, no em sembla un prejudici, sinó més aviat una prevenció d'alguna
4: cosa. Però és un clàssic, de, ui, però això, tu saps què val això? I, home, sí.
3: Això també ho explicava l'Eto. A l'Eto també li passava això moltes vegades. Anava a botigues de luxe i li deien, però vostè... On va?
0: Però és que aquesta gent necessiten teles grans perquè els menjadors són molt grans.
4: Sí, sí.
0: Vull dir, no és un caprici...
8: Pantalles de cine.
0: No, de grandesa, de magnat, sinó que dius, bueno, és que si compro una merda de tele, allà al menjador semblarà una bossa, no?
5: La tele és proporcional al defensa, que és gegant.
4: Clar.
5: Un defensa gegant, tele gegant.
0: Més coses que va dir el Ronald Araujo ahir a la Revuelta.
3: La gran pregunta de la Revuelta, la dels diners, cobra més sentit que mai quan tens un jugador del Barça, no?
0: Sí, que a més parlen poc els jugadors del Barça, llavors... es fan escoltar.
3: Exacte. I la resposta d'Araujo respecte a aquesta pregunta va tranquil·litzar a tot l'equip de la Revuelta. I ara entendreu per què.
0: Aviam. Per mi, de les millors respostes dels diners,
6: ¿Qué te respondo?
7: En euros, si quieres. Claro, ¿cuántos años en el Barça? Ya 7-8 años, ¿no? ¿Cuántas renovaciones de contrato?
6: 2.
7: Uf.
6: Y una reciente.
7: Una reciente, ¿eh?
6: Sí.
7: Esa ha sido la buena, ¿eh? 70 millones para ficharlo, ¿eh?
6: Mira, estuve viendo... Y sé que renovaron ustedes 2 años, ¿no?
7: Sí. A ver por dónde vas.
6: Va. Cuando termine estos 2 años, si querés podemos hablar y puedes trabajar para...
7: Para ti.
5: No te preocupes,
6: unos años más.
7: Tu propuesta es, una vez que acaben los 2 años después de este, pasar a trabajar para ti, para Ronald Araujo.
6: Y te puedes renovar algunos años más.
7: Y con el mismo contrato, pero pagado por ti.
6: Sí.
5: Y en vez de tele ponemos una caja de cartón y sales tú ahí. ¡Hola, buenas tardes!
7: Claro. Hacemos el programa en tu casa solo para ti.
6: Sí, no.
7: Yo con gusto, ¿eh?
6: Me tendré que crear una televisión, ser Ronald TV o algo así.
7: ¡Ronald TV!
5: ¡Entretenme!
7: ¡Entretenme!
5: ¡Venga!
7: ¡Baila!
0: No ha donat una xifra, però et pot ser una idea de, no, de la desproporció del sou d'aquest senyor. Ara ho he buscat i... L'última actualització que hi ha així pública és de 12 milions i mig d'euros bruts l'any, que deuen ser 7 o 8 nets, pues, o 6 o 7 nets. No sé què, de què deu costar la revuelta cada any.
3: Mira, però la revuelta, estava mirant, i costa 15,75 milions d'euros. 15 milions.
4: Val. Per això dic que quan acabis aquest, pots venir a casa meva i fer uns quants d'aquests.
0: Sí, o sigui que tant, amb el que t'he estalviat podria pagar unes quantes temporades de la revuelta, sí, entenc.
4: I no sembla un jugador a l'Araujo d'aquests que va gastant-se molt als calés i que viu una vida així molt de luxe i tal. Sembla com més recollidet.
0: Sí.
4: O sigui que deu haver estalviat.
0: Doncs va, escolta'm, després d'escoltar Araujo... mira, avui fem el combo. Avui fem Revuelta i Hormiguero.
8: Ai, m'encanta.
4: Pues bueno.
3: Sí, anem a Antena 3 perquè tenien a l'Hormiguero el presentador Roberto Leal.
8: Oh, m'encanta.
3: Que ha presentat una novel·la.
8: Ah, sí?
3: Atenció, El Sótano. El Sótano. I va anar a parlar-ne, eh? Atenta, estigues atenta a això, però no ho podràs veure a l'entrevista perquè allò de la novel·la es veu que no els importava gaire i el van fer rapejar. Que és el típic que fas quan veu un escriptor, no? Fes un rap.
8: Un escriptor.
3: Es veu que Roberto Leal rapejava molt el seu dia.
0: Sí, té un talent i ja l'hem vist altres vegades rapejant en altres programes.
3: Llavors van fer un joc molt divertit, que és donar-li un prospecte d'una pomada i dir-li, Roberto, improvisa el rap.
4: Qué bueno.

0: si no vols que els teus matins siguin una ruïna, escolta el Matina Codina. Aquí trobaràs artistes que hi posen ritme, com la Aitana, que ja sabeu que està de gira del Quarto Azul, el seu disc. Si la voleu anar a veure aquest cap de setmana serà a València, i si no, la Torre Forta arribarà quan tornem de vacances al mes de setembre amb aquests quatre concerts que farà a Barcelona. 9 i 4 minuts, fem una pausa i tornem de seguida amb la Mar Puga parlant de...
1: Sí.
2: Perfums, sí. Perquè jo sóc una persona que mai jo em poso molta colònia, sí. Que el Xavi li molesta molt.
3: Joder, si molesta.
2: I avui us vinc a explicar quin tipus de persona ets segons el perfum que portes.
1: Tic-tac.
0: No puc esperar.
4: Perdona, al centre?
5: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris?
4: Uh-huh.
5: Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
6: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
7: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
8: En format estalvi, llom de porc molt melós per 6,29 al quilo. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus Suprema de tonyina per 3,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
9: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Ocasión Plus.
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: María, estás en mute.
15: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
18: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: Hi, guys, I'm

0: l'esperit festiu i glamurós d'aquesta cançó de David Guetta, que ens la posa dreta al costat de Teddy Swims i Tones and I, Going, Going, Going. Comencem una hora d'un programa que ja fa estona que batega, és el Matina Codina de RAC 105, per si et truquen i t'ho pregunten. I ara molta atenció, perquè us expliquem un titular que us deixarem al cul torçat. Es veu que Barcelona i Catalunya s'han convertit en una potència mundial del sector del perfum i la cosmètica, fins al punt que ja s'exporta més perfum que sectors tradicionals com el vi, el calçat o l'oliva. Marpuga.
1: Doncs sí, l'oli d'oliva. Doncs parlem d'aquest sector que a mi m'encanta, ja ho sabeu, perquè jo em perfumo a totes hores, i resulta, com ha dit l'Ernest, que s'exporta més que el calçat, el vi o l'oli d'oliva. Catalunya concentra aproximadament el 40% de les empreses del sector beauty, que és aquest de perfumeria i cosmètica, de l'estat espanyol, i lidera les exportacions. El 2023, concretament, les exportacions van arribar als 6.680 milions d'euros. Que és més de la meitat generat a Catalunya.
2: A mi m'agrada molt el cítric. Tot el que és cítric.
1: Ara parlarem del tipus de perfum i el tipus de persona que sou. Aviam on us poseu.
3: Calla, això.
1: Els principals mercats d'exportació són Europa i Estats Units, però la Xina és el mercat que més creix. Per tant, veiem que és un sector que realment està...
0: Bueno, compte, potència econòmica mundial, Catalunya. Sí, sí.
1: I heu de saber que Barcelona s'ha consolidat com a la capital del perfum d'autor i de luxe per excel·lència. Per tant, estem com a un lloc
2: molt bé.
1: De perfum. No?
0: Ens agraden els perfums i els fem servir, fins i tot. I tant.
3: Curioso lo de los chinos, ¿no? También la ojo lo tienen achinado y la nariz también la tienen achinado. Los agujeros de la nariz también los tienen achinado.
1: No sé, igual huelen diferente, ¿no?
3: Huelen menos.
2: No digueu això.
1: A partir d'aquí us porto un estudi de quin tipus de persona ets segons el perfum que portes.
0: Això t'ho has tret de la màniga una mica, no? Entenc.
1: Bueno, no, he buscat informació. Primer va fer un estudi basat en mi mateixa, però vaig decidir buscar informació que crec que era més adequat parlar.
2: A més, ha passat la banda sonora del Diablo, viste?
1: Ah, molt bé, Marc, és que som tan amics. Vinga, començarem amb els perfums que són més frescos, més cítrics, aquests així més àcids. Aquí entren les persones elegants, misterioses i amb una energia de dir sé exactament el que estic fent. A mi m'agrada això, per tant, gent amb personalitat.
0: Home, sí, perquè per fer olor de mandarina has de tenir personalitat, ja t'ho dic,
1: Exacte. Tens gustos cars. He llegit també que probablement t'agradi el jazz i vius obsessionat amb... Sí, t'ho prometo que ho he llegit, tal qual. Amb les espelmes cares. O sigui, saps allò com ambientador de casa, espelmes d'aquestes de colors. I valores molt més la qualitat que la quantitat.
0: Carai, sí que diu coses de tu, un perfum, no?
1: Però sí que sí, que m'ha interessat molt.
2: A mi m'encantan los perfumes. De hecho, yo soy un grandísimo empresario de perfumes.
1: ¿Los tuyos cómo son? ¿Qué tipo de perfume es?
2: Ahora mismo estoy trabajando en unas nuevas tendencias de perfumes, por ejemplo, de tierra mojada. El olor de tierra mojada.
3: Qué bueno.
2: El perfume también, lo bueno que tiene es que te trae recuerdos. En este caso, a mi infancia, en San Vicente de la Barquera.
1: Ahora nos dirás el tuyo, a qué huele más bien de todo esto.
0: Faràs el perfum de petricor, no? Aquella olor tan especial. Sí. Què més?
1: Si t'agraden els perfums cítrics, la teva personalitat és romàntica i somiadora. Val? Ets dolç i ets delicat. Vinga, anem amb els perfums secs. Més així com de fusta, no? Una cosa més seca, més...
2: Aquests són els que li agraden a l'Ernest.
0: A mi m'agraden afustats.
1: Afustats, doncs són aquests, Ernest. Ets una persona, segons l'estudi, minimalista, organitzada i amb vibes així com d'adult. Saps?
0: Mira, desmonto l'estudi.
1: Crec que és mentida perquè diu que tens la safata d'entrada del mòbil i tal, molt organitzada, molt neta.
0: Soc
1: el calendari
0: totalment
1: molt...
0: al contrari d'això. Però totalment,
1: No t'agrada exagerar. No t'agrada exagerar ni cridar l'atenció. Prefereixes fer bona impressió, però des del silenci ser discret. I és aquella persona que sempre porta carregador, aigua i té resposta per tot.
3: Mentida.
1: Saps? O sigui, una persona que ho té tot molt controlat.
3: Ernest
1: mentida
3: carregador
1: absoluta.
3: Carregador no porta
4: mai. Perdona, nivell... que som ara a la revista Cuore en aquest programa o què?
1: Que no t'interessa, Toni?
4: No, però no entenc aquestes coses personals de cada persona, de...
0: A veure,
4: les seves maneres de fer.
1: Quin perfum portes tu, Toni?
0: Està sonant una mica patillada.
4: Jo, Brumel.
1: Que no,
3: Brumel?
4: Brumel, para hombres muy hombres.
1: Ernest, segons el perfum sec i afustat, ets una persona elegant i sofisticada. Et consideres elegant i sofisticat?
0: Tu creus que jo sóc elegant i sofisticat?
1: No.
3: No fa la pinta, tampoc. Veus?
4: No. Molt bé l'estudi.
0: Bueno, veig que és l'horòscop, no?, això que estàs fent avui.
1: Va, anem amb els perfums més dolços, florals i afruitats. Aquests que són com, no?, una mica happy flowers.
2: Sí, va, què?
1: Persones carismàtiques, intenses i bastant dramàtiques, però en el bon sentit. T'agrada sentir-ho tot, les emocions a flor de pell, quan rius s'escolta des de l'altra punta d'on estiguis, ets una persona que crida l'atenció i a nivell de personalitat sou persones extrovertides i alegres.
4: Que maco,
1: això. Els dolços. Sí, és bastant tu, no, Albert?
4: Yeah. I tant.
1: I ara he buscat i m'he informat, perquè hi ha un tipus de persona que li agraden tots els tipus de perfum, allò que li és igual. No?
4: Ah, sí, l'important és fer olor.
1: Sí, aquesta és la persona de... Mira, avui aquest, demà l'altre, no? Com més igual. I hi ha les persones que els detesten, no? Més com el Xavi, que no m'agrada cap.
3: No és veritat. No m'agrada el teu. No m'agrada el teu.
1: No, però hi ha persones que li molesta, no?, l'olor a perfum. Aleshores, a les persones que els agraden tots els perfums són persones que, abans que tu, van elles. O sigui, persones egocèntriques, saps? Que tenen com un My Character Energy, que vol dir com ser protagonistes de l'energia i de la vida, i que tenen zero vergonya. Són persones intenses, segures de si mateixes i molt fidels al seu estil. Bueno. Tenen personalitat aventurera i lliures. És una mica allò, me da igual todo, saps? En canvi, les persones a qui li molesten les olors, no els agraden els perfums, són persones molt zen, molt naturals, o simplement s'han oblidat completament del perfum. Va, viuen la vida amb energia relaxada, improvisant bastant i no es compliquen.
2: És que a nivell d'organisme, s'ha de dir, que jo cada vegada vaig més per aquí, que quan tu notes molt una olor, que en teoria és bona, perquè és un perfum, és dolent
3: és bona.
2: Pel teu organisme.
1: Això ho vas dir, és veritat.
2: Perquè són químics que t'entren a dins.
1: Ara és la vacuna. Però si no us agraden els perfums, sou persones amb una personalitat misteriosa i seductora.
0: Ah. Molt bé, bueno, doncs Puga, no sé, hi haurà gent que s'hi haurà sentit identificada, altra gent que no. Jo crec que el més important és que fotem olor, que cadascú porti la que vulgui.
1: Que
0: si us molesta, doncs escolta'm, us aparteu una mica. Sí que és veritat que la mare em fa un ús excessiu des del punt de vista...
1: És que aviam, estem 5 hores tancats aquí. De sobte aquí fa una calor, perdoneu, que flipes.
3: Que fa calor, no fa pudor.
1: No, però a vegades fa olor tancat aquest estudi, pues a vegades de suor,
3: mica,
1: i no em digueu que no, i a mi em molesta. Porque, llavors, com em molesta, prefereixo
3: aquí, hombre,
1: fer bona olor i olorar coses que tan bones.
4: Però, però ja saps que la teva teoria es desmunta. Si estem ben aquí tots tancats en 4 metres quadrats, si li comences a fotre perfum
0: químics,
4: a tot, exacte, a tot arreu,
1: no es desmunta res, em foto perfum a mi, perquè a mi molesta l'olor a humanitat, posem, a tancat, a suor, posem l'aire...
0: Ja, però endullem un ambipur que ens agradi a tots.
1: Vale, pues vale, comprem ambientadors.
3: Habemos aquí 4 o 5 hombres y el hombre pues se conoce que tenemos que goler un poco a sudor.
1: Goler, no, oler. Us compro que comprem ambientadors.
0: Ho deixarem aquí, Marc Puga. Gràcies per aquest estudi meravellós.
1: Oh, de res.
0: Què t'ha passat ara?
1: Que m'he esgotat.
3: Échate colonia.
1: Échate tú, que hueles mal.
0: ¡Hola!

0: des del magatzem de reserves Pop hem recuperat aquest clàssic de la Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Des que vas marxar, seria en català. Més fàcil en català. Què passa, Rillo?
2: Que salta el contestador.
3: Oh, ah, has marcat bé.
0: Espera't, mentre l'Alan Lillo fa les seves comprovacions, deixem recordar a tots els oients que podeu fer trucades despertador a desperta@rec105.cat. Aquesta és la via per encarregar, per fer la reserva, perquè podem fer una trucadeta. I, per exemple, podeu guanyar un lot de llet nostre com el que sortejarem a final de mes entre totes les trucades que fem de 9 a 10 del matí. El motiu qualsevol, no només pot ser, ha de ser un aniversari, pot ser una graduació, pot ser algú que es treu un carret de conduir, que es veu que cada vegada és
3: més
0: complicat. Pot ser una broma, pot ser una declaració d'amor.
4: Comprovaré si esta persona és...
0: Oh, no està disponible. No està. Estàvem trucant.
3: Laura no està.
0: La Laura, que feia 50. I ara ens està trucant algú. Hola, bon dia. Hola.
4: Hola, que m'heu trucat d'aquest número.
0: Sí, ets la Laura?
4: Sí.
0: Fa 50 anys?
4: Ostres.
2: Doncs ens hem equivocat.
0: Sí. Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Et truco des de RAC 105. Sí. Bon dimarts, carinyo.
3: Ja t'he conegut, ja t'he conegut. Laura, si està.
2: I a més està pagant ella perquè ens ha trucat ella.
3: Ai, pobra.
4: Sí que és veritat.
0: Sí, però va...
4: És que m'han enredat, que t'està trucant una amiga, que agafis el telèfon. Ja deia jo, dic, histèric tot.
0: Qui t'ho ha dit, això? Qui t'ho ha dit? Qui t'estava xivant?
4: El meu marit, el Manel.
0: Ah, home, Manel. És que és un dels responsables que hi ha al darrere d'aquesta sorpresa que t'estem fent. També hi ha els teus fills, Martí i Núria, que et volen felicitar per aquest mig segle de vida. Com ho portes, això? Bé, o què? O tens una mica la síndrome del Peter Pan? Avui m'explicàvem que el seu 70 i pico, el John Travolta, no para de sotmetre's a operacions quirúrgiques d'aquestes.
3: Correcte.
0: De cirurgia estètica.
4: Diguem. No em donis idees, que jo no tinc tants diners.
3: No. Ningú d'aquí, Laura.
0: No sé si has vist la foto, però el tio està impecable. Llavors, no sé si tu tens la síndrome de Peter Pan, també. No,
4: però ho porto prou bé, eh? Jo m'he fet la idea de que no estic fent 50 anys, que estic fent un dia més, i llavors així anirem sumant.
5: Sí, senyora, aquesta és l'actitud.
3: No sumis anys de vida, suma vida als anys.
0: Exacte. No,
4: exacte. Sí, jo vaig sumant experiències.
0: Laura, tu tens la gran sort de fer les coses molt bé a la vida, d'haver-te juntat amb un tio bastant ben parit com és el Manel, no? I junts heu construït una família, el Martí i la Núria són els vostres fills. Jo crec que tens molts motius de joia, no? I satisfacció i alegria, o què?
4: Ui, sí, jo tinc... La veritat és que en aquest sentit...

0: enfocat així, em deien, però i què faràs pel 50? I no vols fer una festa? Si no vols organitzar? No, vols... no, no, jo aniré celebrant cada dia. Dic, tinc un any sencer per celebrar el 50, així que de mica en mica.
1: Que mare,
2: bueno, potser no ho tries tu i et fan alguna sorpresa, no ho sé, de moment. Es veu que la teva família escolta molt aquest programa i ens han triat
0: perquè,
2: sí, perquè et diguem coses boniques, no?
3: A veure.
2: Com, per exemple, que ets una dona, una muller fantàstica, oh, una mare muller exemplar.
3: Posa muller?
2: Sí, tal qual. Sí.
1: Maco.
0: Fareu plorar.
2: És com un trobador. Ja ens han dit que ets de llagrimeta, faci.
0: Totalment.
2: Diuen que ets la persona més generosa i bona que us pugueu imaginar.
1: Clar.
0: Carai.
3: Se li nota, eh? Se li nota.
1: Plora una mica, nena, que fa audiència.
0: Sí, això sempre ven. No, que fa molta ràbia, això, eh? Perquè qualsevol tonteria... Ja estàs plorant, no sé, a mi em surt així.
4: És molt maco. Clar. Plora, tranquil, home.
2: El teu grau de sensibilitat és aquest, i qui no li agrada, escolta, que giri i foti el camp, no?
3: Si posi fulles, oi?
0: Doncs sí. Ai, doncs estic molt, molt contenta que m'hagueu trucat. La veritat és que no m'ho esperava gens, eh? Tota una sorpresa.
4: Ja, sort que ens
0: sí,
4: has
0: tornat. Sí, perquè jo us sento... Digue. Bueno, de fet, sí. De fet, us he trucat jo, si ho mirem així.
1: Sí. De veritat, nena.
2: Doncs, escolta'm, ho celebris o no, ens agrada saber que estàs contenta i feliç d'aquesta comunicació que hem fet des del Matina Codina. Feliços 50, bonica.
0: Moltíssimes gràcies, ho celebraré, però de mica en mica.
3: Digue-li lo del sorteig.
2: Sí,
1: la Lechita, no, ja verà.
2: Que entres a un sorteig d'un superlot de llet nostre amb 30 litres de llet, un pack de làctics fantàstic i també un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres de ceràmica molt nostra. Què et sembla?
0: Molt bé, doncs em sembla fantàstic. Em semblarà millor encara.
2: Ja et trucarem.
1: Podria acabar llena de leche.
3: No et diguis això,
2: Santiago. Una abraçada, Laura.
3: Joder.
0: Igualment, moltes gràcies. Adeu. I felicitats pel programa.
5: Bona nostra, arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
6: I els que comencen el dia desmotivats.
7: Arreo, una merda.
6: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
8: Ja som 11 milions els socis del club.
9: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
10: Sí, com el 50% en tots els arrossos. Bescanviable en un cupó...
9: Que et dona per molt, només el 19 de maig.
8: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
13: ¿De qué?
12: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
13: ¡Buah! Con ese colacao.
12: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao. ¿Qué más quieres?
13: Más mañanas así.
14: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
15: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí. Ocasión
16: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
17: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
19: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
6: Matina Codina.

0: És una de les dones del dia per aquesta notícia que ja hem anat explicant a RAC 105 en els últims dies. Hisenda haurà de retornar-li 60 milions d'euros a la Shakira. I la teníem amb Algo Tu. L'Audiència Nacional ha confirmat que la cantant no vivia a Espanya l'any 2011 i l'agència tributària ara li haurà de retornar 55 milions d'euros més interessos. Déu-n'hi-do, tu.
1: Molt bé, l'agència tributària sempre donant en el clau.
0: No, és que avui he vist una notícia que m'ha deixat bastant parat.
2: Sí.
0: Que ara us la llegeixo.
2: Vale.
0: Jo crec que ja se sabia una mica.
2: És polèmica?
0: Jo crec que és molt polèmica.
2: És polèmica, vale. Pues pon el cairon, venga, pola.
0: No, que és que es veu que... es veu que hi ha gent que treballa a l'agència tributària que cobra extra, diguem-ne, per imputacions.
2: Ah, sí?
0: Siguin certes o no siguin certes. Ah. Vull dir que moltes... Per això hi ha aquesta mania persecutòria, per entendre.
1: Doncs que els hi retirin el sou ara mateix a tots els que han acosat a la Shakira.
0: Home, la Shakira ho ha celebrat fort, eh? Shakira!
3: Sí, hola, pues sí. Gracias. No. Es que estoy mirando a ver en la cuenta
2: de... Está contando billetes.
3: De la banca colombiana, a ver si me entran los billetes.
2: ¿Es una máquina de aquellas como la de los mafiosos? Que
3: sí, claro, que van mirando que sean... Que sobre todo que la agencia tributaria me envíe billetes que sean buenos y que no estén marcados, no me envíe billetes falsos.
0: Tens els diners a la banca colombiana, ¿eh?
3: Sí, estoy mirando y de momento no entraron no, todavía. Vamos perfecto. A esperar pacientemente.
4: Pasada,
3: no, todavía no.
5: Muy bien, Shaki.
3: Todavía no.
0: Abans de fer el temps, bon dia, Mònica Usà.
6: Hola, bon dia.
0: Hem d'explicar una notícia d'última hora bastant bèstia.
2: Sí. Polèmica, també.
0: Sí, que és que els Mossos han detingut, això és una última hora, per homicidi el fill d'Isaac Andic, que és el fundador de Mango. Suposo que recordeu aquesta trama, aquesta història. Xavi Cazorra, no sé si tens algun detall més.
7: Bé, han detingut avui el Jonathan Andic per tot, ja sabem tot com va anar, el que va ser el desembre del 2024, quan el pare, l'Isaac Andic, va morir. Semblava que en un accident a Montserrat, semblava en un primer moment, després es va veure que era tot una mica...
0: Sospitós
7: i fosc. Sí. I han estat investigant els Mossos, ja es va anar dient que havien trobat coses estranyes, que si la geolocalització, que si els missatges del mòbil, que si justament en aquella excursió no hi havia l'escorta que sempre acompanyaven el pare. I
2: deien
7: els Mossos...
2: també que el tram on va caure no era especialment perillós.
7: Sí,
0: correcte.
7: Sí, sí, sí.
0: I que no es van trobar ferides, per entendre'ns, en el cos de l'Isaac Andic. Quan tu caus, intentes frenar-te amb les mans, amb els genolls, amb el que sigui, claro. I es veu que aquestes ferides no hi són.
7: Hi havia contradiccions a l'hora de declarar, llavors es va començar a investigar per homicidi, només investigar. Van començar a investigar el telèfon mòbil, missatges, alguns moviments estranys, i de moment la causa està sota secret de sumari, però el que sabem és que avui l'han detingut.
0: Wow.
7: Per tant, entenc que si l'han detingut és que algun indici una mica gros deuen tenir, m'imagino.
5: És que detenir ja directament
0: proves.
5: És com... No?
0: Home, després del crim de la Guàrdia Urbana, si tot això es va confirmant, de moment és una notícia d'última hora, aquesta detenció del fill d'Isaac Andic, que és el Jonathan, Carles Porta, tens feina, eh?
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta, gràcies per acompanyar-me.
5: Wow.
8: El que més m'interessa d'aquest cas és... Els jerseis de la Mango s'encongeixen si els fiques a la secadora o no?
5: Ah, està bé, el tema.
8: És una cosa que a vegades compres la L pensant que t'anirà bé i després t'hauries d'agafar la XL.
2: Quedeu-vos amb aquesta informació, no?
8: Serà important més endavant. Si el jersei del pare hagués sigut més llarg, l'hauríem pogut agafar quan queia. Però s'havia encongit.
0: Bé, no sé si perjudicarà això la marca Mango o no. No sé,
5: no,
0: jo hi vaig igualment a comprar.
7: Jo espero que baixin preus. Amb això diguin, sí, sí. Hòstia, doncs baixem una mica preus i així,
5: això,
7: mira.
5: Estaria guai. Jo compro molt a Mango.
0: En el cas que l'homicidi es confirmi?
6: Sí.
0: És que ara anava a dir alguna
7: cosa. Com a experts?
0: M'heu despistat.
2: Què vols llançar a la taula?
7: Digues, llença'ns...
0: No, sí, ja ho he recuperat. Quin seria el motiu que s'amaga al darrere de...
9: Home, això és claríssim. Pues,
0: a veure, digue-m'ho.
9: Herències, diners... És una família molt adinerada.
5: Era el més ric.
9: Digues que aquest senyor, l'Isaac, va posar pues, la jefe, la gent que no era el seu fill estava com a molest també, i vull dir que aquí això és una mica com una dinastia, no? Com les sèries aquelles antigues d'abans.
0: Per tant, el motiu seria principalment econòmic. Molt
7: bueno,
0: bé,
7: i doncs, això d'aquests egos també, de que la persona que havia escollit l'Isaac Andic per ser la cara visible de Mango no era el seu fill, sinó que era la persona que, era, que havia aixecat l'empresa, diguéssim, que era la, la seva madreta. I aquestes coses també a vegades...
5: No, mira, és... el 2009 tenia una fortuna estimada en 2.000 milions d'euros.
1: Jolín! Oh.
5: Clar, sí, el fill...
6: No, no li havia faltat res, tampoc, el nano.
5: Saps, si no es mor...
0: Exacte. Bueno, l'avarícia rompe el saco
5: ja.
0: I fa fer coses que no...
5: Que fort.
0: Que no estan bé. Mònica, tu que també treballes a RAC1, has sentit alguna cosa que no haguem dit? Fins ara està tot bastant allò.
5: No, crec que ho heu resolt tot.
0: Molt bé, doncs un aplaudiment per...
5: Vamos.
0: Per l'agilitat d'aquest equip.
5: Equip d'investigació, molt bé, nens.
0: Bona feina, bona feina. I ara anem al tema que més importa a Catalunya, que és el temps que farà, perquè per fi sembla que s'acaben les pluges.
4: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: I aquesta notícia l'acompanyem, Mònica, també d'un augment de les temperatures. Per tant, explica'ns tots els detalls, tu.
5: Sí, doncs mira, avui pugen les temperatures a tot arreu, ho faran de manera més accentuada, això sí, a les comarques interiors, on poden pujar 5 o 6 graus respecte a les d'ahir. Ahir vam tenir cel més tapat, algunes pluges, i avui cel més serè durant el matí, com amb algunes bandes de núvols prims i algunes boires que s'han format a primera hora. A partir del migdia s'esperen alguns ruixats, però avui més concentrats...
1: S'ha equivocat punts... la Mònica.
5: Són els invisalanys. Més concentrats en punts del Pirineu... Pirineu...
1: Hola!
5: Vinga, va!
1: Molt bona, el Pirineu!
5: Comarques interiors de Girona, Osona, Moianès i Berguedà, hi ha vist del Meteocat per pluges intenses a les comarques gironines. I demà puja més la temperatura, encara més dijous i divendres, i cada cop menys pluges.
1: Divendres
5: molt...
1: tampoc ho has dit bé, Mònica, perdona.
0: No, que... És que és tan disciplinada que no es treu els invisalanys per fer la feina, diguem.
7: Clar, perquè no els trobaria, perquè són invisibles.
5: Ah, ja em falta poquet, amb això dels Invisalanys. D'aquí 3 setmanes me n'oblido.
7: Ja està?
5: Sí, he anat molt ràpid. Ah. Quan portes tu, Ernest?
0: Jo ho porto tan malament. Ho faig tan malament jo, perquè jo, per fer ràdio, per no tenir els problemes que tens tu, doncs me'ls poso.
5: Ostres,
0: llavors hi ha moments que arribo a casa...
5: Hores.
0: Sí, arribo a casa i llavors no hi penso. Ui. I un procés Clar. Que havia de ser un procediment que havia de ser un any i pico, doncs ja porto 2 anys i m'han dit que de moment va pa largo.
5: Ostres, jo en 8 mesos ho tinc tancat, això.
10: Molt bé, Mònica.
5: Però parlo malament. I mira, els propers dies farà sol, només algun ruixat aïllat de tarda al Pirineu i pugen més les temperatures.
0: Doncs preparem les bermudetes i ara sí, aviat piscina ja.
1: Sí,
5: sí, demà.
10: Això mateix.
0: Usart, moltes gràcies.
5: Que vagi bé, fins ara.
10: Bé.
4: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: Una cançó molt tropical, d'aquelles per ballar i escoltar amb les maraques a la mà, eh? Jo sempre dic que aquesta és una cançó que no es pot escoltar per sota els 20 graus i ara que estan fent el temps, Mònica, creus que a finals de setmana, què, màximes que es podrien...
1: 25 a 30 graus,
0: 25 a 30, ja,
1: cap a l'Ebre, Pla de Lleida, per sobre dels 30. Déu-n'hi-do,
2: Déu-n'hi-do, això és estiu, Mònica, ja, això és estiu, Mònica,
0: Doncs Camila Cabello i Ed Sheeran amb aquesta cançó que es diu Bam Bam, banda sonora de la sortida que farem aquest divendres al càmping! Has dit Terres de l'Ebre, no? A les cases del Canà divendres, què?
1: Oh, farà caloreta.
0: Sí, no?
1: Sí, que bé. Sense vent, estareu bé, estareu bé.
0: Ens fa molta il·lusió aquest programa del 22 de maig del Matina Codina, un programa molt especial, des d'un càmping molt especial també, perquè és on vam fer l'estatge de pretemporada aquest any, que és el càmping amb bungalows. Com es diu, bungalows o bungalops?
1: Jo dic bungalops.
3: Sí, clar, és...
1: Bungalops.
4: Va, jo dic bungalow, per fotre.
0: Ja, però... Sí,
1: molt
0: però
1: bé,
0: això...
1: i ara qui ho resol?
0: No, diguem-ne que no sé com
3: divendres,
0: es
3: diu. La resposta divendres.
1: Ah, d'acord. Àngels.
0: Jo és que fa dies que penso, no sé com es diu, i tampoc ho he comprovat. Bungalops. Va, ja està. Bungalops Estanyet de les cases d'Alcanar. Ràdio, natura, espectacle, tindrem entrevistes, un ambient molt familiar, ens ho passarem teta i volem que ho escolteu o... que ho viviu en directe.
1: Ah.
0: De fet, últimes hores per apuntar-vos, diria jo, última hora per apuntar-vos a RAC105.cat en el formulari, perquè em consta que avui ja farem el sorteig al migdia.
4: Oh, que bé.
0: I d'aquest sorteig en sortiran els afortunats que podreu venir en directe en aquest càmping Castanyet, amb el suport, òbviament, de tots ells, i també Càmpings Tarragona, Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Ganes de ràdio en directe, a l'aire lliure, amb moltes sorpreses que arriben aquest divendres. No us perdeu el Matina Codina especial des del càmping Castanyet. Un any més amb Càmpings Tarragona. 2:45.
5: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
6: RAC 105 Barcelona. La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
7: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
6: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fancaventura, Girona.
7: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
6: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
7: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
6: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
8: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
9: Césped Solución.
10: Més informació a céspedsolucion.es.
11: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
12: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a la Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I la Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
13: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.

0: Barça és more than a club, you know? And
1: el Barça és més que un club i per mi és un plaer continuar amb aquesta aventura. Tinc més gana i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, estic molt content.

0: 11 minutets per les 10 del matí. Estem escoltant el nou treball de Mamaduixa des del seu disc Tothom té raó, la millor gent del planeta. Un tio que ens agrada molt, ens cau molt bé. Bon amic del programa, guapo. Toca de peus a terra. La veritat és que ens encanta el Mamaduixa. I parla d'una cosa que és veritat, que tots tenim al costat gent que és la millor gent del planeta. Gent que quan ho estàs passant malament, no? Gent que quan necessites ànims, no? que sempre t'aguanta, sempre és allà. Amb aquesta gent, de tant en tant, s'hauria de reconèixer, s'hauria de donar les gràcies, no?
1: Ai, tant, i ens hem de trucar més per telèfon.
0: Sí.
2: Tu fas, oi, això?
1: I tant, que ara, no, amb tot això, diuen, no, si ara estem més a prop que mai, perquè tenim els missatges, els whatsapps, al final, l'important és trucar per telèfon, despenjar 100%. El telèfon, i donar-li la roda, anar marcant número a número.
0: Quin telèfon tens? De quin any és aquest telèfon?
1: Bueno, és del 81. És el que tinc a la cuina, que és el bo.
0: Els calés que tens, Albert, potser podries actualitzar.
1: Truqueu a la gent.
2: Sí.
0: I no donem les coses per fetes, eh? I sobretot, doncs això, diguem-nos paraules boniques a vegades.
2: Això.
0: Vinga, a veure, hem de canviar de tema perquè aquest cap de setmana, ja ho sabeu, que hi ha doble actuació d'aquest home a Barcelona. Hi ha molta febre a Bad Bunny i molta gent del vostre entorn segurament té entrades, no?
2: Per anar molts amics meus hi van.
0: Sí, i quin és l'ambient entre les teves amistats que van
2: tenen
0: a veure Bad Bunny?
2: Tenen moltíssimes ganes, ja tenen outfits, s'han gastat com 600 euros.
3: Què dius?
2: Sí, sí, que jo flipo.
4: Outfit
2: no...
4: per anar-hi, eh?
2: No, 600 euros en l'entrada, eh?
4: Que
2: ja tenen outfits.
4: Vale.
2: Perquè diuen que han d'anar amb coses de flors. Bueno, jo no estic en el món Bad Bunny, no el desconec completament, però sé que els fans estan com seguint una mateixa línia... Bueno, de vestir.
0: Sí, sí.
2: Un dress code, no em sortia.
4: Molt bé.
0: Si s'entengués la lletra del que diu, ja seria l'hòstia.
2: Seria increïble, sí, realment sí.
3: Igual et diu com has de vestir, la lletra.
2: Igual t'ho està dient, amb missatges subliminals.
0: Bé, el cas és que ara barrejarem Cazorla una mica, Bad Bunny, no?
4: Sí.
0: I una mena de tasca de suport a tots els autònoms que ens escolten.
4: Sí, perquè hem conegut que els autònoms catalans es jubilen amb una pensió gairebé 700 euros inferior a la dels treballadors del règim general. Per què? Doncs perquè molts autònoms, clar, que és el que fem. Durant molts anys cotitzem per la base mínima perquè així pagues menys quota. I clar, això és una cosa que és com una pilota d'endavant. Vas prorrogant, però clar, quan arriba el moment de jubilar-te, com havies cotitzat per la base mínima, doncs també et paguen el mínim. Aquestes dades mostren que la bretxa aquesta es manté molt alta, tot i les reformes recents que s'han fet del sistema de cotització, tot això que de tant en tant, doncs tenim una nova reforma de la cotització dels autònoms. Tot això, re. I és estrany, perquè al final ser autònom és una cosa superfàcil i per això vam fer-li aquí una cançó de Bad Bunny.

0: Bueno, un aplaudiment, sisplau, per aquesta cançó del Matina Codina, escrita i interpretada pel gran Sergi Ferrer, que el tenim a Mangines. Només hi ha una cosa pitjor que ser autònom, que és estar malalt com ell. Bé, si us ve molt de gust patir, feu-vos autònoms i sabreu què vol dir asfíxia tributària. 7 minuts i les 10 del matí. L'ha escoltat ja prou, Bad Bunny, jo crec que és moment de tornar a Faithless.
1: Dilo.
0: Amb aquesta versió.
2: Esta
0: m'agrada molt el Dilo, aquest.
2: Uau, esta era... Acaba màquina, no? Esta cançó no acaba màquina, tio, guillo.
0: És canyera, Quico, va per tu. Va. New Religion, al matí, Codina. El diable.

0: amb tumfles, calça curta i ulleres de sol, la vius aquí, a RAC 105, al Matina Codina, el programa amb més vitamina. Que guapa. Si m'estimo amb bogeria. Ale! Aquests són Ginestà i el proper dimecres 27 a les 7 de la tarda els veurem en el 105 Confidencial a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Un format íntim, una entrevista, unes preguntetes, una actuació musical molt exclusiva per conèixer ben a prop, doncs, els germans Serrasols del barri de Sant Andreu de Barcelona. Omple el formulari que trobaràs a rac105.cat, escriu-nos què els preguntaries i podràs aconseguir una entrada doble pel proper dimecres 27 de maig en aquesta festa que farem a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Vine a conèixer Ginestà en un dels llocs més màgics i emblemàtics de la ciutat de Barcelona, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, amb el 105 Confidencial, que torna acostant-te als teus artistes, preferits. Gràcies, RAC 105, gràcies, Estrella d'Am, i gràcies, Ginestà. Quan no tens res, oh!
1: Que monos són.
0: Els coneixes o no?
1: M'encanten.
0: Sí? Tens una relació amb ells.
1: Sí, som molt amics. Sí. Sí, ens estimem.
0: Des de quan?
1: Fa 3 anyets.
2: Ah, s'ho està inventant.
1: Aproximadament.
2: S'ho està inventant claríssimament.
0: No, realment són...
1: Jo amb el Pau he compartit... Mira, amb el Pau vam fer un programa junts, amb el Primavera Sound.
3: Fíjate.
1: Que vam ser convidats els dos.
3: Anda, que bien.
1: I vam compartir micro, o sigui, vam fer un podcast. Hi havia més gent, érem 5 o 6, i ens vam conèixer allà, mira, i no sé què farà 3 o 4 anys, eh?
0: Doncs t'esperem, que esperem que vinguis el dia 27 a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
1: Vindré, si puc.
0: Puges i fas les
1: preguntes. Però no és broma, eh? Això que us
0: explico. No,
3: com es deia el podcast, Marc? Com es deia?
1: És que no me'n recordo, era de Ràdio Primavera Sound, i crec que es deia així, tal qual.
2: Que casualitat, que no se'n recorda del podcast. Clar. Eren tan amics que ni se'n recorda.
0: Bueno, va.
3: Tu has inventat...
1: Huele a envidia.
2: Tu has inventat.
1: I no és tu perfume.
4: Ginestà, Premi RAC 105 a la cançó més radiada per Tot el que ens queda.
5: Hem escoltat ràdio des que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió, és un honor. Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
6: Gràcies.
4: Premis RAC 105.
7: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
10: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
11: No, m'ha entrat això.
10: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, vol de 118 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Matina Codina, a RAC 105. Si plou, ho farem al pavelló.

0: Realment aquesta cançó és una relíquia i així es diu, eh? Una de les perles que s'amaga dins del disc Look de la de Sant Esteve Sesrovires. Obrim hora amb ella, 10:03. Una dona que no para de ser notícia. Tota l'estona surten titulars vinculats a Rosalía. Per exemple, avui hem sabut que l'equip espanyol de natació artística farà servir Bergain per la seva actuació a la Copa del Món de Natació de Pontevedra 2026. I l'altra notícia que està traient el nas és que podria actuar aquest cap de setmana en el doble concert de Bad Bunny a Barcelona, perquè ella ara s'anirà als Estats Units, però serà el juny i encara té uns dies de vacances, entenc que estarà per aquí i per què no podria aparèixer aquest cap de setmana a l'escenari de l'Estadi Olímpic en els concerts de Bad Bunny. Tot això ho anirem explicant, 10:04. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: Endavant, a l'hora tronera, per aquells que ens escolteu tard, amb totes les efemèrides i commemoracions del dia.
1: Vinga, som-hi. Estem escoltant aquesta versió de Time of My Life i és que fa 17 anys que es va estrenar la sèrie Glee amb temes com aquest.
0: Home, hi va haver febre, per Glee.
1: Sí, és una sèrie, jo mai l'he vist sencera, he vist alguna coseta, però que es va fer molt famosa, té números musicals molt coneguts, té versions com aquesta molt xules i és una sèrie que ha fet bastanta història en el món de les sèries, no?
0: I no deixem les sèries de televisió o de plataformes.
1: Igual que aquesta, que Joc de Trons, el 19 de maig del 2019 s'emetia l'últim episodi d'aquesta famosa sèrie de HBO, que tant i tant viral es va fer, va ser com una febre bèstia, no?
0: Jo no l'he vist i no m'interessa de moment, però bueno, un dia potser començo.
1: M'encanta quan no t'interessa una cosa, és
0: La vida és molt llarga, però que no m'ha interessat mai Joc de Trons, jo què sé.
1: Vinga, i un casament. El 2018 se celebra el casament reial entre l'Enric de Sussex i la Meghan Markle, el Regne Unit.
0: Home, un enllaç que va resultar polèmic, perquè sembla que ella, segons diuen les males llengües de l'entorn reial britànic, hauria allunyat el Guillem de la família. Merders. Només
1: I
0: merders.
1: Tal data com avui, el 1977, l'Orient Express directe feia el seu últim viatge a aquest tren, tant de pel·lícula, no? Una mica de pel·lícula de Nadal, de Polar Express.
0: La diva Marilyn Monroe cantant Happy Birthday, Mr. President.
1: Doncs sí, era un 19 de maig del 1962, quan Marilyn Monroe va cantar aquest famós Happy Birthday al president Kennedy. Ah, i es va fer tan famosa, no?, aquesta cançó amb ella. I amb aquesta sensualitat que tenia.
0: Només ella pot cantar així. Estem escoltant la banda sonora de Médico de Família.
1: Sí, perquè avui és el Dia Internacional del Metge de Família. Des d'aquí, gràcies a tots els metges de família. Què faríem sense vosaltres?
0: Absolutament, especialment en pobles petits, on els ciutadans, els veïns se senten ben atesos i diguem-ne que hi ha un seguiment de tot el currículum sanitari, de tot l'historial mèdic, no? Aquest tracte de personalitat i amb una atenció tan delicada. Un petó per tots ells, 10:06 del matí. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs mira, el meravellós John Cortajarena avui fa 41 anys. També l'expresentador de Passapalabra, Cristian Gálvez, en fa 46. L'actor James Fox en fa 87. La exfutbolista Andrea Pirlo en fa 47. L'humorista i comunicador Jorge Ponce en fa 48. Ei. I anirem amb dos cantants, començant per Sam Smith, que en fa 34.
0: No va sonar a vegades aquí a RAC 105. Ja no sabia ni com presentar-la, aquesta.
1: I ell és un DJ que també en fa 34, Marshmello, que a tu et deu agradar, no?
0: Sí, home, especialment la cançó que ha fet al costat de Manuel Turizo recentment, que és el Merengue, que és una de les que poso més. També havia treballat amb l'Anne-Marie i amb tants altres artistes del pop. Escolta, hem de parlar un moment de l'Antonio Banderas perquè ha hagut de sortir a matisar un tema, que és que s'havia dit que estava arruïnat, no? que havia tingut una destrossa econòmica, sí. I es veu que no, no?
1: Ha aprofitat l'aparició als Premis Thalia, que es van celebrar ahir a Madrid, suposo. Jo anava sempre als Premis Thalia.
0: Doncs si no ho saps tu on es fan, ja m'explicaràs.
1: No, és que sempre, normalment eren a Madrid. El cas és que ahir van ser els Premis Thalia i la Torio sempre hi va. Sí. I va desmentir el rumor sobre una presumpta ruïna econòmica vinculada al seu projecte teatral de Màlaga. Va reconèixer que algunes produccions del Teatre Soho CaixaBank poden acumular 1 o 2 milions d'euros de dèficit, però va remarcar que això forma part del funcionament habitual teatral entre aquestes, d'aquestes dimensions. Clar, no? Ha fet un comunicat a Twitter bastant llarg, que us convido a entrar i veure'l, y digo al final, acaba bien. El año pasado metimos en el Soho contando con la producción que recalcó en Madrid casi 200.000 espectadores. Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado. Estoy a tope, amb exclamació. Y soy amenazantemente feliz. Hasta la vista, babies. Es que, o sigui, jo lo amo.
0: El que s'ha de fer és aplaudir Antonio Banderas.
1: Clar que sí, perquè un tio currant.
0: Sí, exacte, t'anava a dir això. Un tio que podria viure tocant-se els collons al sofà de casa seva.
1: 100%.
0: No, i que arrisca part del seu patrimoni econòmic, no? Per emprendre projectes culturals de l'entorn dels musicals, doncs, escolta'm, pot ser que perdi calés, perquè ja sabem que això és molt arriscat.
1: Ah, però
0: doncs,
1: normal.
0: És una aposta, i a vegades hi ha títols que no funcionen. Tu això ho saps. Hi ha musicals que dius, bueno, aquest no l'ha vist ni el Tato, però després en faràs un que anirà d'anar que
1: i guanyaràs diners. I et diré una cosa, l'Antonio Banderas, jo l'he conegut, és un tio superproper, superhumil, i a Màlaga, jo he estat a Màlaga, he estat al teatre aquest Soho CaixaBank, i la gent l'adora, o sigui, al carrer la gent és com un veí més, eh?
0: Molt bé.
1: No, és l'Antonio Banderas.
0: Sempre saludava, no?
1: Fantàstic,
0: Banderas,
1: no? Sí, és molt estimat, i per algo serà.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu!
2: Matina Codina.

0: Va guanyar Premi a Millor Cançó, Premi RAC 105 per Tu Cuerpo en Braille i el millor artista d'aquest any de la 6a edició dels nostres premis és Nil Moliner, potser amb el seu primer gran èxit global, no? Aquest Libertad. Passa un minut d'un quart d'onze del matí amb llibertat, amb parsimònia i amb alegria. Anem a trucar. Qui estem trucant?
1: A la Laia.
0: La Laia.
1: Sí, que mona.
0: Teòricament la Laia hauria d'estar a l'escola perquè fa 14 anys. Per tant, si no agafa el telèfon, perquè entenc que això és un traspapelo, vale, no, ja està, ja ha fallat, ja t'ho dic ara.
1: Sí,
0: Sí.
1: És que 14 anys, pobreta meva.
0: A veure, és veritat que ara amb totes les vagues de mestres i professors hi ha canalla que potser no va a l'escola, però té bastants més números de contestar la trucada, la nostra trucada, el Jordi, que en fa 50, mig segle. I tu, si vols, encarrega també la teva trucada despertador. Per què? Doncs perquè el teu programa de ràdio preferit despertarà algú que estimes per dir-li el que tu vulguis, per desitjar-li, doncs, jo què sé, un feliç aniversari, o reconèixer coses que ha fet, pots fer una declaració d'amor.
1: M'encantaria una declaració d'amor, va, que alguns ens reservi una trucada així.
0: Sí, reclamar un deute. Jordi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Soc Ernest Codina, el que ves matina en directe per tot Catalunya, aquí a RAC 105 al matina, Codina. Com estàs?
1: Hello.
2: Molt bé.
0: Per molts anys.
1: Felicitats, guapíssim.
0: Què, com portes això de fer-te gran? 50 anyets, no? Ja deixem enrere el 4. Però què? Que ho agafes amb optimisme? O com va això?
2: Ara he arribat a la meitat, o sigui...
0: Per tant,
2: ja queda l'altra meitat.
1: Ah, exacte.
0: Tu tens previst viure 100 anys, no?
2: Sí, mínim.
0: Home, teòricament la ciència avança i la longevitat cada vegada doncs, ens portarà a viure més anys, no? Fins als 100, 100%. Per exemple. No? Mentre hi hagi salut, escolta'm, anem fent. De moment, m'agradaria un balanç d'aquesta última dècada, no? Dels 40 als 50, que sàpigues que et truco de part d'aquí. Ah, sí, espera. D'aquí.
1: No, és que no ens ho han dit, Jordi.
0: Sí que ho diu. Diu, fem un equip genial i gràcies a la Neus i la Jana podem amb tot.
1: Qui t'ho diu, això?
2: Ah, això, la meva dona, la Neus.
0: La Neus, clar que sí. Doncs això que et deia, què a l'última dècada? Com ha anat aquests dels 40-50 bé o no? Sí, no?
2: Bueno, hem tirat més de reflex i d'això.

0: teus 40. Escolta, em diuen que ets molt gran, molt gran, metafòricament, no estem parlant ara de números, i que t'estimen molt, tot i que a vegades ets una mica viejo cascarrabias.
1: Això sí. Soc l'anciano grunyón.
0: Ets d'anar-te queixant, no? Una mica o què?
1: Sí, no puc dir que no.
0: Sí, per exemple, quin és el motiu pel qual et queixes més habitualment, Jordi?
2: Això.
1: Que no m'ajuden a casa. Anar a fer les coses de casa.
2: Molt bé.
0: Doncs escolta,
1: no sé si t'ho han dit, això.
0: En això de les tasques... No, aquí s'han amagat. Han amagat
2: aquí
0: una mica
2: el
0: cap sota l'ala, En això de les tasques familiars és important ser solidari i que quedi tot molt ben repartit. Doncs, Jordi, una abraçada molt gran, molta salut, aquest brindis per tu, guapo.
1: Moltes gràcies i gràcies també a les meves nenes i a la nena gran.
2: Mira, que mones.
0: Adéu, guapo.
1: Vinga, que vagi molt bé, gràcies.
2: Per molts anys.

0: 12 a RAC 105.
1: Encara no saps per què ens escoltes cada dia,
0: però ens encanta que ho facis.
2: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
5: Carglass canvia! Carglass repara.
6: És tan tendre amb mi, Di.
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
7: I la síndia ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
9: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
8: I això és el que

0: passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
1: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
0: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
2: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot. Hey guys, this is Bruno Mars.
7: A RAC 105, estàs escoltant...

0: Hòstia, tu, quina baladeta, per enamorar-se a primera vista. És Bruno Mars. Tot un erudit, tot un geni superdotat que s'ha tret de la butxaca aquesta balada, que trobareu al seu nou disc, que es diu The Romantic.
1: Oh, yeah.
0: I sí que n'és de romàntic, sí. Dos minuts i dos quarts d'onze del matí. Hi ha un dubte endèmic, llegendari, que prové des dels annals de la història, Martuga,
1: sí.
0: Que és un home i dona heterosexuals poden ser només amics.
1: Ah!
0: No, jo crec que la gent... I em deixem uns segons de silenci perquè la gent pensi això.
1: Penseu.
0: Quina és la resposta, Mar?
1: Doncs mira, segons una teoria que hem llegit durant el matí, quan un home i una dona heterosexuals són molt amics, tenen una amistat, un vincle molt fort, és bastant probable que amb el pas del temps, o ja des de l'inici, almenys una de les dues persones senti algun tipus d'atracció o d'interès romàntic o sexual, encara que no s'expressi, que hi hagi una cosa més enllà d'una sola amistat. Estem parlant de quan ets molt amic, en el meu cas que sóc dona d'un home, o en el teu cas que ets home d'una dona, heterosexuals, important.
0: Si hi ha atracció sexual per part d'un dels dos, fotuda l'hemos ja. Llavors clar, hi ha d'haver un procés d'acceptació de dir, aquí no passarà res, per tant, em resigno només a ser amics. A mi em passa això, si hi ha atracció, a mi m'agradaria alguna cosa més, clar, òbviament, però si veig que no hi ha una resposta recíproca, doncs què estic fent? És perdre el temps, no?
1: La teoria el que defensa és que moltes amistats mixtes tenen una tensió latent, és a dir, una cosa que es va coent a foc lent, no?, d'alguna manera. Es basen diversos estudis psicològics i socials sobre l'amistat i l'atracció que diuen que molts homes tendeixen a interpretar més fàcilment senyals d'afecte o proximitat.
0: Hi ha molts homes que no serien amic de cap dona, ja t'ho dic ara, voldrien sempre alguna cosa més.
1: I, en canvi, que moltes dones acostumen a separar millor l'amistat i l'atracció física.
0: Plenament d'acord.
1: Pots atraure, però no vull res més amb tu. En canvi, un home ja va més enllà de dir, si ens atraiem, perquè no, saps?
0: Sí, tu i jo ara, fora d'antena, estàvem comentant que el que és realment bonic és quan tot parteix des d'una amistat sana.
1: Real.
0: No? I amb el temps s'acaba... T'acabes enamorant de la persona, no? De l'esperit, de les maneres, de l'actitud, de la bondat, de la intel·ligència, de l'admiració que et desperta l'altre, no? Això és guapíssim.
1: Sí, i decideixes compartir com una vida amb aquesta persona, però des de l'amistat, perquè a més amb la teva parella has de ser amic o amiga.
0: Sí que és veritat que jo quan conec una noia, inconscientment, us ho prometo que és inconscient, d'alguna manera fas una radiografia, no? És com, però no física, sinó de dir, hòstia, jo me'n podré... Vull dir, tinc números que aquesta persona m'agradi o no?
1: Passarà alguna cosa?
0: Sí, podrem ser només amics o no?
1: I després es converteix en amistat, com tu i jo, que ara som superamics.
0: Sí, però podem fer un acte de sinceritat, tu i jo, o no? Si en algun moment, quan tu i jo ens vam conèixer, vam passar la...
1: Cal parlar d'això, aquí, en directe. Quanta gent ens està escoltant?
0: Milers de persones.
1: Vinga, va, fes-lo. Sí, perquè molta gent es pensa que tu i jo estem liats o ens hem liat alguna vegada.
0: No, jo crec que quan et vaig conèixer d'alguna manera sí que vaig pensar, ai, quina tia tan simpàtica, que és el que pensa tothom de tu.
1: Té un
0: caràcter estimulant, com no?
1: Sí, està bé.
0: Després ens hem conegut i no has saltat l'espurna, sort d'aquest programa,
1: Sí. I s'ha convertit en una amistat. El que podia ser en un inici, podia haver sigut un rotllo d'una nit, no ha acabat passant i s'ha convertit en una relació professional molt més guai, en realitat.
0: I a més ara som...
1: Home! Ja et diré que potser ens haguéssim liat tu i jo fa 3 anys o els que siguin i ara igual no estaríem aquí junts treballant.
0: 100%.
1: Vull dir que aquestes coses, mira, tot passa per algun motiu.
0: 100%. A veure, la qüestió, per tant, es pot ser només amics si...
1: Sí.
0: Si tots dos ho voleu així. Home, una cosa no passa...
1: Pot passar, però...
0: No, si dos no volen, és a dir, parlo ara d'una relació d'amistat, no?
1: Sí.
0: Sí, clar, si l'altre no vol res i tu sí...
1: No, res, clar, paga i vamonos.
0: Ja l'hem pegat.
1: Evidentment.
0: No, però sí que potser m'interessaria alguna història xula...
1: Va, envia uns àudios.
0: Al WhatsApp del programa, al 608-7141. Per exemple, de dos amics que amb el temps s'han enamorat...
1: Ah, sí, m'encanta això.
0: Saps? O al revés. Primer vau començar sent parella, no? O us vau agradar molt i us vau embolicar i ara sou grans amics, els millors amics. A mi això m'ha passat.
1: Sí?
0: Sí. Una de les meves millors amigues va començar sent un rotllo i ara és una de les meves millors amigues. De fet, més d'una.
1: Mira, veus? Tu sempre ets com que a l'inici et penses que tal i totes acaben sent amigues, eh? En lloc d'una amiga que va sent parella.
0: No he acabat de consolidar res, com ja sap tot punyetera a Catalunya. 608-7171-41.
2: 608-7171-41.
0: Si sobre això que estem parlant hi ha algun comentari o consideració, la rebrem amb molta estima i potser la comentem abans de les 11 del matí. I ara que parlàvem d'amor, posarem una de les millors cançons des de la meva manera d'entendre la música, de la Taylor Swift. A mi em flipa Love Story.
1: Oh!
0: A veure què us sembla a vosaltres. Sí, 08 71 71 41.

0: Ei, van estar bé els Premis Rock 105, eh? El Siderland, esperem que continuïn amb tant èxit com han aconseguit amb aquest tu-tu-turu-tu-turu melòdic i facilón d'aquells que entra bé, que té de gust cantar i que serà un èxit aquesta primavera. 10 i 39, Marina Castellví, és un honor saludar-te cada matí.
1: Hola, bon dia.
0: Aquest
1: bon
0: aplaudiment dia. És per tu. Bravo. Avui, la Marina, avui portem una hora molt romàntica, eh?
1: Sí.
0: Ens ve a explicar sí. què funciona millor en l'amor. Sí, aquestes persones que es coneixen per internet, segurament hi ha molts oients que cada dia tenen parella o han tingut algun rotllet amb algú que han conegut via una aplicació, etc. O aquesta gent que coneixes a la vida real. Va, treu-nos de dubtes, Marina.
1: Sí, doncs mira, ara que estàvem així molt romàntics, sí. parlant de parelles, clar, és que vivim en una època on trobar parelles ja no depèn tant de coincidir a classe, a la feina, al bar, on sigui, sinó que ara pots conèixer l'amor des de la teva vida des de casa mentre fas scroll al mòbil. I és
2: Total.
1: Que, clar, al final internet ha canviat completament la manera de lligar i això ha fet que molta gent es pregunti si les relacions que neixen online són igual de sòlides que les que comencen a la vida real.
2: Ah,
0: t'escolto, doctora.
1: Doncs bé, uns investigadors, no m'ho invento jo, han analitzat dades de 50 països diferents i la conclusió és bastant clara.
0: Home,
1: atenció.
0: Bona mostra, eh?
1: I és que les parelles que es coneixen fora d'internet tenen de mitjana relacions més satisfactòries i un amor més intens.
0: Que, clar, és que l'altre amor l'has escollit com en un aparador, perquè estàs allà passant fotos.
2: Clar, no? Guapo, sí, no, sí, no.
1: És
2: sí,
1: que
2: no.
1: és un catàleg com qui està revisant el catàleg de Netflix.
0: Ara, això
2: és
0: està...
2: molt superficial. Diguem,
0: aquestes relacions de les xarxes socials van molt bé per cremar un cartutxo puntual, no? Per fer-te passar una mica... No?
1: Sí, que ja va bé,
0: calentón,
1: de vegades. El
0: calentón, perdoneu l'expressió,
2: sí,
0: però és que
2: sí,
0: és així, no? L'escalfadeta.
1: Sí, clar, al final l'estudi sí. explica que les apps de cites han canviat completament la manera de lligar, perquè abans sí. normalment coneixies gent, jo que sé, de la feina, d'amics en comú, i ara pots conèixer algú que viu a l'altra punta del món sense sortir del sofà, però clar, segons els investigadors, això també té una part negativa,
2: ah,
1: i és que quan tens tantes opcions disponibles, clar. Costa més comprometre's del tot.
2: Total.
0: Massa per triar.
1: Sí, sí, és exacte, que això fa que molta gent pensi, ostres, i si encara hi ha algú millor? I vas passant gent, clar. i vas passant gent com si fos un aparador, no?, que és el que hem dit.
0: Són més efímeres, no?, més explosives potser les relacions aquestes, però no són de llarga durada, no?
1: Clar, és això, que també aquests investigadors expliquen que les parelles que es coneixen online acostumen a tenir menys coses en comú i això a llarg termini doncs pot afectar la relació. I una altra dada
0: veure,
1: bastant forta...
0: Però al final és veritat que és una qüestió de probabilitat, també, com més relacions tens a internet... Potser sí que un dia, perquè ara hi haurà
1: és
0: algú que dirà
1: sí,
0: home,
1: no.
0: doncs jo he tingut tres criatures amb algú que vaig conèixer a Tinder.
1: Sí, no, això no ho qüestionem.
0: Pot passar.
1: Pot passar. Jo no dic passar. Que estiguin destinades a fracassar.
2: És que aquestes apps, o tu entres bé que només vols el que vols follar i prou, no?
0: Sí.
2: I al final és aquest ús el que té majoritàriament fer-te una aplicació. O tu realment vols conèixer una persona, però aleshores és molt difícil que... O sigui, és difícil trobar una persona a aquestes apps que també vulgui conèixer alguna persona. Parlem de relació estable.
1: Sí, és difícil.
2: És difícil.
1: Sempre trobar algú que busqui el mateix que tu.
2: I que estàs
1: final,
2: coneixent
1: gent...
2: a 20 persones alhora. O sigui, jo, quan he tingut Tinder, arriba un moment que no sabia qui era Àlex, Pau, Marc, era com...
0: Però
2: jo,
0: qui també...
2: conya estic parlant i aquí li estic explicant la meva vida.
0: També hi ha, gràcies a això, gent que no triomfava, diguem-ne, en la vida de carn i ossos,
2: no,
0: ha
2: clar,
0: pogut
2: mira,
0: trobar també les seves cosetes,
1: sí, no? Clar,
0: no,
1: però és que
2: no sé, sí.
1: aquí us vaig a llançar una dada bastant forta.
0: Internet connecta persones. Endavant amb la dada
1: sí,
0: forta.
1: Va. No, perquè el 53% dels usuaris admeten haver mentit als perfils de cites, sobretot amb l'edat, l'alçada o la feina.
2: Que això és un altre.
1: Que és que això és el que diu l'Ernest, que igual hi ha gent que està triomfant, però és que igual està mentint. Perquè a mi em dius, faig 1,90 m, soy emprendedor. Treballo al business, no sé què vols que et digui.
0: Jo sóc molt, jo crec molt en les relacions que es couen a foc lent, no? A la vida
2: de
0: real.
2: De cara a cara.
0: Que vas coneixent algú.
2: Jo no crec no? en l'amor d'apps.
0: I crec que també, diguem-ne, jo que sóc un boomer ja, que m'he criat en un entorn de cinematogràfic de les pel·lícules romàntiques dels anys 90.
1: Entre poc i massa.
0: Jo continuo creient en aquell amor de dues persones que es troben al metro. Que es miren i que esperen tornar-se a trobar al metro d'aquí
2: sí,
0: uns dies,
2: jo també,
0: es donen el paperet. Hòstia, sí. això fa que...
2: És un amor real.
0: Que a foc lent... Els millors plats a la vida, quins són? Els estofats de la iaia, hòstia.
2: Ara.
1: Ja.
0: Per què? Perquè fan xup-xup.
1: Ja, però Ernest, has vist
0: perquè
1: moltes
0: recullen,
1: pel·lícules.
0: Perquè recullen l'essència de cadascun ja, dels ingredients.
1: Que això és molt difícil que passi, ja t'ho dic ara.
0: No, aquest jovent d'avui en dia, que no teniu paciència
1: Ernest,
0: per res.
1: Jo la meva parella no l'he conegut.
2: Perdona, no parlis de tot el jovent, que em fa molta ràbia la gent gran, que sempre ens poseu a tots en el mateix
1: ara, sac. Ara.
0: I tu m'has posat el sac de la gent gran. M'acaba de dir dinosaure la tia. Vinga, aquí.
2: Home, és que els joves, els joves, és veritat. És una generació pues, que mira, que és la que ens ha tocat, pues, lo que hi ha, i hi ha coses pues, no tan bones i coses bones, i mira.
0: Bueno, escolta'm,
2: i
0: és igual com el trobis. La qüestió és que el trobis. Tots ens mereixem trobar
1: l'amor. I que estigueu contents i enamorats, i visca l'amor, al final.
0: Tu estàs enamorada, no?
1: Jo molt.
0: Doncs que duris, que duris. La teva felicitat és la nostra. Ara tornem.
3: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
4: RAC 105 Barcelona. La gran festa de la rumba arriba aquest estiu al Bars Festival. Els Gypsy Kings de Nicolás Reyes i Los Manolos actuaran plegats en un concert on la rumba flamenca i catalana, les guitarres i el ball seran els grans protagonistes.
5: El 30 de juny vine el poble espanyol a celebrar la rumba més històrica. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
6: Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fuerteventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
7: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
6: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
7: Per a més informació, meetingcamper.com.
8: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
9: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
4: RAC 105.
13: Matina Codina.
14: Tu vols que baixi la criminalitat, i però també vols noves temporades de crims. Hòstia, ho volem tot. Això no ho pots tenir. És com ser monàrquic i d'esquerres, no...
13: Matina Codina, amb...

0: quina força, quin vigor, quina energia, quin salero, quina festa que porta sobre la fumiga i fica flaues. Ja dormiré. Tremenda col·laboració. Ai, ja dormiré, ja dormiré.
1: Ens costa
0: molt els matineros dormir, perquè ens hem molt d'hora, en veritat. Costa molt. Bé, Figaflaues, Premi RAC 105 a millor videoclip per a la fresca i millor directe a la fumiga.
1: És que són talent.
0: Sí, sí.
1: Hola.
0: Bon dia. Hola, que hi ha l'Afra per aquí?
1: Hola.
0: No hi ha més llamades. Jo crec que ha sigut...
1: O no? No ens agafaran, no?
0: Ho he comprovat, però jo crec que potser ha sigut la mare que ha dit, doncs no hi ha la filla i ara em fa vergonya parlar per la ràdio. A mi m'ha fet una mica aquesta sensació.
1: Sí?
0: Sí.
1: Jo crec que pensava que era un error.
0: Era un hola molt català. Un hola molt d'aquí. Perquè l'hola castellà és hola.
1: Hola de quin pal no me vendes nada, saps?
0: Sí. Bé, ho tornem a provar.
1: Vinga,
0: desperta Robert,
1: un número llarg i dirà que passats.
0: Desperta Robert, sense invocat, per encarregar la teva trucada despertador pel motiu que tu vulguis. Aquí tu vulguis.
2: Sí?
0: Hola, bon dia. Mira, sóc l'Ernest Codina i et truco en directe des de la ràdio, des de RAC 105.
2: Sí.
0: Que hi ha l'Afra per aquí?
2: No, hi és a l'institut.
1: Ostres!
0: No ja ens ho hem pensat, això.
2: No, és que...
0: Hem trucat
2: em
0: tard,
2: greu,
0: no?
2: És a l'institut.
0: Ja.
2: Sí. Em sap Oli. Molt de greu.
0: Que, clar, no ens vam entendre, no? Perquè potser hauríem d'haver trucat abans, no?
2: No patiu.
0: Vols que truquem un altre dia?
2: O passem? Moltes gràcies.
0: Sí?
2: Bueno, si podeu, perfecte, estaria supercontenta. Ai, si no patiu, moltes gràcies.
0: Ets la Raquel,
2: per la
0: tu.
2: Trucada.
0: Ets la Raquel.
2: Sí, sóc la mare.
0: Perfecte, tu ets oient del Matina Codina.
2: Sí, i tant, cada dia.
1: Home, doncs mira, Raquel, parlem amb tu.
2: Era la feina.
0: No, doncs t'agraïm que ens escoltis. Ens sap greu no haver-te fallat, diguem-ho així.
1: Sí, quina llàstima.
0: I ja està. Raquel. Raquel? Quina trucada més estranya, de veritat, eh? Jo, és que hi ha un moment ja que... Mira, que m'agafen ganes
1: d'anar... Ha sigut surrealista. A més, tenia ganes de penjar-nos. Ai, no, gràcies, sí, bueno, no, llàstima, vinga, adéu.
0: Segurament està...
1: No, està treballant.
0: Està treballant perquè... Devia estar allà amb el PowerPoint obert. No sé si fa servir el PowerPoint encara, però igual. Un Excel... O sigui, tenia... Era tot a Excel. Era tot a...
1: Tot a Excel,
0: ara no et puc entendre.
1: Tot estic a una oficina.
0: En fi, fem una pausa i tornem de seguida amb el Toni Clapés.
1: Mare de Déu.
0: I la crítica del programa d'avui.
1: Aviam, el suspens d'avui.
0: Sí. Jo espero treure un 5 mínim avui, eh?
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
4: Valorado.
3: En España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travelplan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal de

0: Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
1: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, a Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
3: Perfecte.
2: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
7: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
8: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i, si em deixen, el nudisme està assegurat.
7: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
9: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Montnatura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Montnatura del Delta de l'Ebre.
10: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
7: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
11: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
12: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
10: Què, teniu ganes de càmping o no?
13: Sí, moltes.
10: Sí? Què hi posareu a la bossa?
13: Jo biquinis, a saco, tovalloles...
10: Biquinis, en plural?
13: Sí, per canviar-me i fer-me fotos. Outfits de nit, de dia...
14: Jo crema del sol, perquè ja comença a picar, crema. El sol.
13: Jo sabó pel cos.
10: Fixa't, el Lillo mirant per la seva pell i tu mirant només per les xarxes socials i el postureig. Per
13: les xarxes socials, per fer-me fotos, no vol dir que s'hagi de penjar totes, eh? Jo tinc a la galeria una foto.
10: Ja veuràs el Cazorla quan sàpiga que... Cazorla, acabo de preguntar què posareu a la maleta per anar de càmping. I la Mar Puga ha dit biquinis en plural, eh? Per fer fotos.
13: A més, no, però a més, pues, un per demà al migdia, un per demà a la nit, un per divendres al matí, un per divendres al migdia.
10: Tu saps que hi serem menys de 24 hores al càmping aquest o no?
13: Però jo l'amortitzaré. Ai, ja faré plans amb amics meus d'allà, ja està.
15: És veritat, fins aixes tranquils, almenys demà a la tarda, el dijous a la tarda, que podem estar tranquils.
13: És que jo no he dit que hagi d'utilitzar els biquinis amb vosaltres. Pesats.
10: No, però unes ulleres de sol, per exemple, no?
13: Home, si això sempre...
10: Unes xancletes, no?
13: Sí.
10: Les flip-flops.
16: Anem a treballar, eh?
13: Tovallola.
16: També, d'altra banda.
13: Ja, i? Oh. I tu, la teva crema de sol, perquè és per treballar?
16: No, per tenir bé la salut.
10: No, però també anem a gaudir... Ai, que pesats. També anem a gaudir del càmping L'Estanyet, que és un dels millors càmpings d'Europa.
14: Valen.
10: Vull dir que també ens podem endur coses, diguem-ne, de gaudi i d'oci.
17: Sí, bueno, però és veritat el que diu el Lillo. Vosaltres teniu una feina de treballar i l'oient que vagi a gaudir del càmping Estanyet. Ja, vosaltres no heu d'anar vosaltres a banyar-vos a la piscina del càmping.
10: Sí, és típic.
13: Quina casualitat que el Toni sempre dona raó al Lillo en aquest programa. Bueno,
10: són bastant amics.
13: No sé per què.
14: Li agraeixo.
13: Sí.
10: No, però és molt habitual fer la maleta i endur-te tot de coses que no necessites.
14: Sí.
10: No? I, per exemple, oblidar-te dels auriculars.
13: Clar.
14: Coses importants.
15: Sort que se'ls endú al tècnic,
10: sí,
15: perquè
10: exacte,
15: és la típica cosa que jo no hagués agafat mai de la vida.
13: No, jo no hi pensava.
10: En fi, ganes de càmping, com podeu comprovar.
13: Moltes.
10: Aquest és el pols de l'estat d'ànim que viu aquí al Matina Codina de cara a aquest bolo del divendres. Però ara, Toni, anem a reflexionar sobre el que hem fet avui en aquest programa.
17: Doncs mira, comencem, si et sembla, amb el millor del programa, que ha estat el Xavi Cazorla.
10: Bravo!
13: Toma!
10: Bravo!
17: Recordant la figura del Josep Lluís Núñez.
10: Ai, sí.
17: Amb uns àudios, bueno, dels 90, extraordinaris.
10: M'ha escrit gent, eh? M'ha escrit gent que estava plorant de riure amb el tema del Núñez.
15: És que feia molt riure.
17: Fa molta gràcia escoltar i reescoltar coses que veies quin tipus de rodes de premsa es feien en aquella època per part dels presidents de futbol.
18: I com devia ser el moment de dir-li? De dir-li a Cruyff que el feien fora? Va ser molt tens, se'l va menjar el Joan Gaspar i ara Núñez en parla en aquest segon tall.
19: Era molt fàcil dir, escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cessar. Això amb qualsevol empresa o qualsevol institució mitjanament organitzada tenia que haver passat això. Jo ja no entro en detalls, perquè si tenia que entrar en detalls el curs tenia que haver cessat, tenia que haver sigut cessat a l'inici de temporada, per exemple, no? Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses, i quan va entrar als vestuaris el primer que li va dir: traïdor. Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, has de contra els difunts. Cadires, amenaces, aixecant les cadires.
17: Bueno, brutal, brutal, m'ha encantat.
15: T'ha agradat, Marc?
13: M'ha encantat.
10: Tanta personalitat que el Lluís Llúñez, que es fa difícil, o sigui, crec que la persona real sempre superarà la imitació.
13: Sempre.
17: No, no,
13: sempre.
17: Perdona, jo vaig ser un dels grans imitadors del Josep Lluís Núñez quan feia el versió original.
13: Ai, fes-ho.
17: A Catalunya Ràdio.
13: Fes-ho, Toni, fes-ho.
10: Ens agradaria molt que el fessis un moment.
13: Va, Toni.
17: Ara feia temps que no, bueno, fa anys que no el faig.
13: Va.
19: Sí, la veritat és que estic molt content, d'estar aquí de nou. Vostè sap per què els de la Nike són sords?
17: Per què?
19: Perquè són just do it.
10: Ah, just do it?
13: Toni, ho has fet superbé.
17: Gràcies. Era una gran imitació que recordo amb carinyo.
10: En qualsevol cas, hi ha una cosa que m'agrada recalcar de la personalitat del Núñez, que és que era un tio que imprimia disciplina i que per ell ningú era imprescindible. O sigui, Johan Cruyff, una estrella pràcticament intocable, ningú s'hauria atrevit a res,
17: sí.
10: El va fer fora.
17: Els ismes, era allò dels ismes, del cruifisme, el cruyffisme.
10: No, vull dir, escolta'm, amb dos pebrots. Bé, això ha estat el millor del programa avui, per tant, medalla pel Xavi Cazorla, bravo.
13: Felicitats, Xavi, ets el millor.
10: Què ha estat la pitjor del programa d'avui?
17: Doncs mira, ja que parla la pitjor del programa, ha estat la Mar.
13: Avui. Sí, últimament cada dia.
17: No, cada dia no, perdona.
13: Sí, últimament sí.
17: Perdona, avui has fet una secció que...
15: Tota una merda, Mar.
17: Que no sé... Una secció de còmits en funció del perfum que fas servir.
13: Bueno, no, cada dia es pot fer tot superbé. Pues mira, pues avui hem parlat de perfums, i què vols que et digui?
17: No sé, el problema no és parlar de perfums, el problema és d'on treus les informacions, perquè sembla que l'hagis agafat de la Superpop en un estudi patètic.
13: Pues no.
17: Amb uns exemples, a més, que no coincidia cap...
13: No cal que siguis despectiu.
17: Amb la realitat.
13: De què riu?
17: No, perquè és que soc despectiu.
13: Sí.
17: Perdona, soc despectiu amb les fonts, no amb tu. Bueno, m'ha semblat molt gratuït.
10: Ha sigut una secció una mica de fantasia, no? Sí, potser... Bueno,
17: No sé, que si voleu fer ràdio per tontets, com fan molts altres mornings, doncs em sembla molt bé.
15: Joder,
17: però us considerava una mica més intel·ligent.
13: Prefereixo no parlar, perquè a diferència d'ell no vull faltar el respecte.
15: Toma!
10: Molt bé. Al final el més important és l'actitud, i la teva actitud és de bandera.
13: És elegant.
17: Però, perdona, en què t'he faltat el respecte?
13: Escolta't.
17: En la valoració.
13: Escolta't després la teva valoració.
15: S'ha enfadat molt, home.
17: Escolta'm. Bé, ja està, doncs ara direm que tots ho feu molt bé i tots cap a casa contents.
10: Marc, cada dia raja d'algú aquí, ja ho saps.
13: No, que està molt bé, jo dic que no falti el respecte.
10: Tu saps les setmanes que fa que jo no sóc el millor del programa? Em veus preocupat?
17: És veritat.
13: No em preocupa gens a mi, eh? No. Dormiré tranquil aquesta nit.
17: A mi tampoc em diu gaires coses bones, per molt que digueu, eh?
10: És veritat que sempre el millor o el pitjor són el Cazorla.
15: És veritat.
10: Para bien o para mal. Para bien o para mal. La mínia mal. Va, escolta, quina nota ens poses, Toni? Va, sisplau.
17: Bueno, doncs per un programa que llegeix estudis científics de la Superpop, però que repesca àudios històrics que van marcar una època als 90...
15: Sort de mi, Marc.
17: La nota del Matina Codina d'avui és... un 5.
13: Sort de tu, Xavi! Sort del Xavi al Núñez.
10: I sense el Sergi. Pot ser que portem dos dies sense el Sergi aprovant.
15: Demà toca suspens, llavors, ja.
10: Olin. Demà torna, Sergi, tenim notícies.
15: A mi mai que es trobava millor.
17: Ah, sí?
13: Home, pel càmping segur que està bo, eh?
15: Ah, puta!
13: Sí,
17: com es recupera?
13: Trapella.
15: Miraculosament.
10: Bueno, escolta'm, el trobem a faltar i que torni ja, sisplau, que torni ja, perquè al final el que més es valora és la normalitat.
13: Total.
10: No? I demà hi tornem a partir a les 6 del matí, com és normal. Mm-hmm. Perquè és el nostre horari.
13: Sí.
10: De 6 a 11 cada dia, Matina Codina. Amb aquest equipasso que ara acomiadem. Fins demà. Xavi Cazorla, moltes gràcies.
13: Vinga, adéu.
10: Gràcies, Marc Puga.
13: A tu.
10: A l'Andillo Mori Gausart, també al Xavi Pardo, a la Marina Castellví, al Ferran Àndiga, a l'Arnau Molet. Jo soc Ernest Codina, el que més. Matina, felicitats pel programa. Que tingueu un fantàstic dimarts. Bon dia i bona hora. Adéu. Visca la ràdio, sempre la ràdio.
13: Sempre, home, sempre. RAC 105.

i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: A veure, a mi això em sembla estratosfèric, eh? Quin temot! Que hem entrat a RAC 105, Like a Prayer. Segur que l'has conegut perquè és una remescla d'una cançó ja conegudíssima de Madonna. Però mira, Josh Fawaz es diu aquest artista. He de dir que no el coneixíem, però ens ha fet això, que ens ha enamorat i que està viralitzant moltíssim a través de TikTok.
1: La teva música.
2: Amb Bernau Molet, a RAC 105.
0: I aquí estem arrencant després del Matina Codina. Salutacions a l'Arnau Molet. En passen 6 de les 11 del migdia. De les 11 del matí. I aquí estem acompanyant-te, com sempre, amb bona música, bon rotllo, bon ritme. De seguida, de biqueta, proven. Poques gràcies, afrontant ja els seus últims compassos. Estarem pendents a veure què passa als últims concerts, eh?

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Ja som 11 milions dels socis del...
4: Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
5: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22,45 €.
4: Fins al 21 de maig.
6: Futur, temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, amb més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
7: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
10: Alexa, posa RAC 105.
11: RAC 105.
12: Google, posa RAC 105.
10: Siri, posa RAC 105.
13: La teva música.
14: Microones, posa RAC 105.
15: 105.
16: Aspiradora, posa'm RAC 105.
17: La teva música.
18: No, l'aspiradora encara no.
19: RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
21: Carglass canvia, Carglass repara.
22: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
23: Però si ets bo fent preguntes,
24: t'estem buscant.
25: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
26: Propers artistes.
27: Ginestar.
28: Quan no tens res, et queda la vida sencera.
25: Els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
26: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
25: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
26: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer

0: Doncs aquí tenim a Sopa de Cabra al costat de Suïdamont DJ amb aquesta nova versió d'un tema clàssic. Es diu Camins, somnis i promeses, l'han clavat. Així de clar, així de senzill, perquè està sonant per tot arreu aquesta nova versió d'una de les formacions més importants de Catalunya dels últims anys i que a més ja té documental propi. Va, camí de 11:45, ara Ariana Grande.
1: Rex 5. La teva música.
0: No Tears Left to Cry.

0: Molts aspiren a tenir la meitat de la popularitat que té Taylor Swift, eh? És difícil d'aconseguir, perquè d'artistes de la seva talla n'hi ha poques, i que aconsegueixin mantenir-se durant tants anys, doncs és una cosa extraordinària. Aquí la tenim amb The Fate of Ophelia, sonant també, evidentment, aquí a RAC 105. Va superant el punt de 11:45. Us interrompo només un segon, perquè si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia. Perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Va, truca'ls. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe. Epa.
1: Max Navarro, Premi RAC 105 a millor artista revelació.
2: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a RAC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I...
3: Premis RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Tres jubilades, un pla, zero límits.
3: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
2: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
3: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
2: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: RAC 105.

És la Katy Perry amb aquest somni adolescent que va tenir i que la va convertir en cançó. I de fet la va convertir també en una estrella internacional, perquè aquesta és de les primeres que va conquerir tot el món. I de quina manera, un número 1 que segueix sonant en ple 2026 aquí a RAC 105. A veure, deixa'm explicar-te una cosa interessant, i és que aquest divendres els del Matina Codina tenen bolo, sí. Divendres dia 22 de maig, el Matina Codina farà el programa des d'un càmping molt especial, el càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar. Ràdio, natura, espectacle i un ambient familiar i un munt de premis. Que vols anar-hi? RAC105.cat. Ara mateix, RAC105.cat. Apunta't al formulari i a veure si estàs de sort. Amb el suport de Càmping Gastanyet, Càmping Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Recorda, aquest divendres, Matina en Codina, des del càmping Gastanyet de les Cases d'Alcanar. RAC105.

0: Nil Moliner, Premi Rec 105 a millor artista de l'any.
1: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
2: Premis Rec 105.

0: Ei, Madonna i Sabrina Carpenter, qui ens ho havia d'anar a dir que s'unirien aquestes dues artistasses? Doncs mira, ho han fet i la veritat és que el resultat és de 10. Bring your life. Your love, perdó.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: El meu anglès no és gaire bo, però el meu català és millor. Això es diu energia.

0: la teva música.
1: RAC 105. Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailed, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases del Canà, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
12: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
13: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases del Canà.
14: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
15: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
1: RAC 105.

0: Déu-n'hi-do quina classe que gasta Olivia Dean. Aquí la tenim amb aquesta cançó que es diu Many Nights. Una de les noves de l'artista, que, en fi, és una eminència a nivell internacional, a més apostant per aquest tipus de música, doncs amb més qualitat musical, podríem dir, no? Ens agrada molt.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Dimarts, dia 19 de maig. I aquí estem, eh? Com sempre, amb la bona música d'aquesta santíssima casa. De fet, tenim preparats el xarango. Amb un tema clàssic, una lluna a l'aigua. Però abans... Parlant de temes clàssics, mira. Capital Cities, que ja són un dels noms... en fi, habituals d'aquesta programació musical de RAC 105. I amb aquesta cançó, que és la seva cançó més icònica, Save

0: La teva música.
1: RAC 105. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
8: És velocitat.
7: Amb el circuit més ràpid del món.
8: És festa.
7: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
8: És Barcelona.
7: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
8: Fast and Fun.
7: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
8: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
9: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
10: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
10: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
11: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
12: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
11: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
12: Propers artistes.
11: Ginestar.
13: Quan no tens res...
11: Els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
12: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
11: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
12: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
12: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

Shakira ben contenta ja la tenim, suposo, vaja. Després de guanyar aquest litigi de 8 anys amb Hisenda, sí, que al final li acaben tornant 60 milions d'euros. Què faríem nosaltres amb 60 milions d'euros? Doncs crec que no ho sabrem mai. No sé, té pinta, eh? A no ser que fem un parell o tres de discos com ella i que tinguin el mateix.

La seva gira immortal ja ha començat i, de fet, el van poder veure en directe als Premis RAC 105, que si vol recuperar l'actuació la pot recuperar a través del nostre Instagram, @RAC105, eh? Estem parlant, evidentment, de Joan Dausà i aquesta que es diu Per una cançó, artista que també forma part del cartell del Cabró Rock d'aquest any. I que, en fi, l'estàvem esperant amb candeletes, amb els braços oberts, per fi el tenim aquí i l'estem gaudint al màxim. Ara és el moment de Clean Bandit amb Demi Lovato. Això es diu Solo a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024. Celler Pinyol La Brisada 2024. I Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julón.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: Bruno Mars.
5: Joe.
0: Olivia Dean.
5: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Soc el Guillem de Bugós.
8: El Fred García.
9: Tiga Flavos i Stay Home.
10: Fumida des del País Valencià.
11: Som els Ties.
12: Soc el Migui Núñez.
13: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
14: Som els Catarres.
15: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
15: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. 105 RAC.
16: Let's go!
15: La teva música.

Ai, la pinga, aquesta cançó que es diu Just Like a Pill. A veure, el proper dia 27, a les 7 de la tarda, torna el 105 Confidencial a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm i ho fa amb ells, mira. Quan no tens res, evidentment estem parlant de Ginestar, un format íntim i exclusiu per conèixer de ben a prop els germans Serra Solses. Que vols venir? Doncs molt fàcil. Entra ara mateix a rac105.cat i escriu-nos què els hi preguntaries i podràs aconseguir una entrada doble pel proper dimecres, dia 27 de maig. Allà et trobaràs un formulari, eh? A rac105.cat. Va, vine a conèixer Ginestar. A més, en un dels llocs més màgics i idíl·lics de Barcelona, eh? Sí, a l'antiga fàbrica Estrella Damm, amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai. Gràcies, evidentment, a RAC 105 i a Estrella Damm. RAC 105. La teva.

0: No em preguntis què té aquesta cançó, però a mi em té completament atrapat. Maria Jaume, de la de Mallorca, amb això que es diu Sant Domingo Forever. Per cert, si entres al nostre Instagram, @rac105, et trobaràs un vídeo on l'Héctor Huguet entrevista la gent de la catifa vermella dels Premis RAC 105, i ella hi és.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Per tant, entra, i si no et segueixes, ara és el moment, també t'ho dic. @rac105 a Instagram. Fiesta Karol G.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
0: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
10: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
11: És velocitat.
10: Amb el circuit més ràpid del món.
11: És festa.
10: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
11: És Barcelona.
10: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
11: Fast and Fun.
10: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
11: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
12: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
13: Quan vulgui.
12: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
13: Tot el temps que vulgui.
12: I totes les bombolles que vulgui?
13: Totes les bombolles que vulgui.
12: I tot el relax que vulgui?
13: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024. Celler Pinyol La Brisada 2024. I Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
17: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
18: Les notes del nen, les obres a casa...
17: El manteniment del cotxe...
18: Ah, no? No, això no és cap càrrega.
19: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
20: Peugeot.
1: RAC 105.

que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: Doncs a veure, Amb la tonteria s'ha convertit en una de les cançons del moment, una de les més importants en català, sí, sobretot a les xarxes socials, on la coreografia ha guanyat terreny, ha anat guanyant terreny, i tothom està, doncs, intentant fer-la. És relativament fàcil, eh? No sé si ho has provat, però t'ho recomano.
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: I aquí estem, arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 5 de la 1 al migdia d'aquest dimarts, dia 19 de maig. De seguida l'Aitana, que és una superestrella i de fet vindrà a cantar-nos aquesta. Però abans, una altra superestrella. Sí? Tot i que actualment és una superestrella potser més de cosmètics que no pas de música, perquè la Rihanna la tenim de moment, ens té, vaja, abandonats. Aquí la tenim amb Diamonds.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
8: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
9: Quan vulgui.
8: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
9: Tot el temps que vulgui.
8: I totes les bombolles que vulgui?
9: Totes les bombolles que vulgui.
8: I tot el relax que vulgui?
9: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
10: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
13: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases del Canà, juntament amb 40 matineros.
14: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
13: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
15: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
16: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
13: Divendres 22 de maig viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases del Canà.
17: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
18: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

0: És Nil Moliner amb aquesta cançó que es diu Tu cuerpo en braille, artista que està a punt de treure un audit. Sí, es dirà Nexo, surt el dia 22. N'estem molt pendents a RAC 105 a veure què tal. Però tot el que ens ha anat avançant val molt la pena.
1: RAC 105, la teva música.
0: De seguida, Bibi Rexha, però abans Mama Duixa amb la millor gent del planeta. Tampoc.

0: És escoltar aquesta cançó i que et vingui al cap directament al videoclip on es veu la Miley Cyrus a sobre una bola de demolició, sí, amunt i avall, que ara pica aquí, ara pica allà. En fi, un dels videoclips més vistos, més recordats a la seva trajectòria i una de les cançons també més icòniques, eh? Es diu Breaking Ball, la Hannah Montana, tu. De fet, aquí ja donava el punt i final a tot el que havia sigut, doncs, aquesta etapa més infantil, no? I apostava per una cosa més adulta. Va, pràcticament no, hem passat dos quarts de dues. Fem una breu pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat, vaja, que és el podi de les assegurances. I això no s'oblida fàcilment, eh? Truca'ls, va, 917-700-700. O entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe. Pau, pau.
1: Rec 105. La teva música.
0: I ara, Naina i la Fúmiga, la unió del País Valencià, amb aquesta batxateta que es diu No sé ballar.

0: Rexensing Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
6: Ostres! De cop som als 2000!
4: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
6: Això és brutal!
4: Màxima potència!
6: Els 80!
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
6: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.
0: Bruno Mars.
6: Joe.
0: Olivia Dean.
6: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Soc el Guillem de Bugós.
10: El Fred García.
11: Tinc Flavos i Stay Home.
12: Espúmila des del País Valencià.
13: Som els Pies.
14: Soc el Migui Núñez.
15: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
16: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. RAC 105.

Doncs encara estem una mica bocabadats a quan la vam tenir aquí a Barcelona, sí, Olivia Rodrigo, que va passar una setmaneta de vacances per la capital. Van a veure el Barça a Madrid, la tia, sí, va protagonitzar, evidentment, la samarreta. I sembla que també es va enamorar, perquè corre un vídeo per internet on es veu on creua mirades amb un català, que sembla que es creuen molt, doncs, bocabadada, no? En fi, va, ara, Adele.

0: Figa Flowers. Premi Rexen 5 a millor videoclip per A la Fresca.
1: Aquí tenim a Guillem Liam, director.
2: I animo a totes les discogràfiques, els artistes, a seguir invertint en videoclips, perquè és la seva imatge i juntament amb la seva música és el que perdurarà en el temps. Gràcies.
3: Premis Rexen 5.

La música ska i la posaré un altre cop de moda. Sí, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2025, Tia Flowers a la fresca. I a més també li ha valgut un premi RAC 105 a millor videoclip. Sí senyor. Va, que em sembla que jo vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos un dia més. A RAC 105 sempre et farem costat 24-7, ja ho saps, de seguida passarà per aquí l'Aitana. I de seguida també el Buscarons amb les millors cançons. Però abans, el Jonas Brothers amb Sucker. Fins demà.

0: Diuen alguns rumors, i de moment són només això, rumors, que Rosalía podria ser una de les artistes convidades als concerts de Bad Bunny aquest cap de setmana a Barcelona, per fer la noche de la noche.
1: Amb Albert Buscarons.
0: Veurem què passa. Estarem atents a aquestes dues nits especials a l'Estadi Olímpic. Què tal? Amb la Perla obrim aquesta tarda del dimarts a les 2:03. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons, a l'Amb Harry Styles. Un altre que acaba d'engegar gira mundial, en aquest cas a Amsterdam.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
2: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
7: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases del Canà, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
12: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases del Canà.
8: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
13: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
8: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
14: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

quina por aquest Dràcula que ens ensenya els ullals i nosaltres ja comencem a tremolar. Aquí tens la cançó de Tame Impala amb Jenny de Blackpink, que és una de les sensacions del moment. Sabem que cada cop us agrada més i més i és per això que aquí la teniu, tota vostra. Avantatges de ser part de la família de RAC 105, sempre pendents del que us vingui de gust i posant el millor dels millors, ara mateix fent parada a un dels grans hits, els Oques, que recorda faran un dels seus últims concerts el 12 de juny, al Cabro Rock d'estiu, que ja s'acosta, ja queda menys d'un mes, comença el compte enrere i encara alguna entrada i abonament a la venda, perquè a més dels Oques hi ha tota la resta de grups que vulguis veure, tota la info i entrada.

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona. Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fanca Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
1: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
0: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
1: Per a més informació, meetingcamper.com.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
4: Césped Solución.
5: Més informació a céspedsolucion.es.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.

0: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor cançó de l'any per Tu Cuerpo en Braille.
1: Em fa molta il·lusió i sempre ho dic que el primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser escoltant RAC 105 a la dutxa, i això ho portaré sempre a dintre, i és increïble amb l'amor que feu les coses, i això és molt guai, que són increïbles, de veritat.
2: Premis RAC 105.

Més és impossible. James Arthur va aconseguir pràcticament del no-res convertir-se en una estrella mundial gràcies a aquesta cançó. Impossible, impossible. Bon record a aquestes hores. Anem camí de 3:15 de la tarda i aquesta una altra de les bandes.

aquest és de Manu Guix, que ha tornat parlant de moltes coses, especialment de llibertat sexual en cançons com aquesta, que es diu Anys Llum. Avui a les 3 de la tarda és dimarts, a RAC 105 arriben dues reines. D'una banda, Rosalía, amb una de les seves últimes cançons, Relíquia, del disc Lux. Abans, Taylor Swift. RAC 105. Aquí la tens fent sonar en aquests moments, Anti-Hero.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrux 2027.
2: És velocitat.
1: Amb el circuit més ràpid del món.
2: És festa.
1: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
2: És Barcelona.
1: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
2: Fast and Fun.
1: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
2: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
6: Però si ets bo fent preguntes,
7: t'estem buscant.
8: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Propers artistes.
10: Ginestar. Quan no tens res,
8: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
9: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
8: L'Ernest Codina parlarà amb el germà Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
9: Gràcies a REC 105 i Estrella Damm.
11: REC 105.

0: Aquesta és Shakira, la reina de tot, també la reina d'Hisenda, la reina de Madrid al mes de setembre i també a l'octubre, la reina del Mundial de Futbol, no hi falta res. Algo tu és la seva nova cançó.
1: Amb Albert
0: Buscarons. Ja saludem de nou, són les 3 i 3 minuts. Estem dinant plegats una tarda més a RAC 105. Et parla l'Albert Buscarons. Un plaer que ens triguis un dia més per escoltar números 1 com el que arriba de seguida de Bruno Mars. I abans, aquest de Jax Jones. Quin ritme amb el You Don't Know Me.

0: Teva música.
1: RAC 105.
2: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
3: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
6: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
7: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
6: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
8: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Montnatura. Nits al bungalow, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Montnatura del Delta de l'Ebre.
9: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
6: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
5: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
10: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
5: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
11: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

0: que avui està amb tu, que diu en Catarres, Stay Homas.
1: La cacera els matins quan em llevo amb tu.
0: També Zo, traient una mica el cap en aquesta versió del clàssic de la banda d'Aigua Freda, que han tret un single nou que ja pots escoltar Rec 105, que ens té absolutament atrapats. Sempre, sempre encertant Catarres. Seguim avançant, ara amb el clàssic de Madonna, Like a Prayer. Nova versió, atents. Rec 105. De Josh Fawas.

aquesta és Meghan Trainor. Dear Future Husband, un altre dels seus números 1, acompanyant-nos en aquest dimarts tard a RAC 105. Només queda una mica més d'una setmana, el proper dimecres, dia 27. A partir de les 7 de la tarda torna un dels nostres cicles preferits aquí. Es tracta del 105 Confidencial amb Estrella. Tornem a l'antiga fàbrica, aquest cop per descobrir tots els secrets de Ginestar. Venen a parlar-nos del seu nou àlbum, Gira tot igual però diferent, i de tots els aspectes de la seva trajectòria, que ja comença a ser força llarga, eh? Vols venir? Vols saber-ho tot dels Serra Solses? Exacte. Doncs entra a rac105.cat, omple el formulari que hi trobaràs i amb una mica de sort em portes un parell d'entrades per venir aquesta tarda única. El 105 Confidencial amb Estrella d'Am i amb Ginestar, que tenen noves cançons com aquesta. Es diu Perdre el cap.

0: Ginestar. Premi RAC 105 a la cançó més radiada per tot el que ens queda.
1: Hem escoltat ràdio des que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió. És un honor. Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
2: Gràcies.
3: Premis RAC 105.
0: RAC 105 Barcelona.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Rosalia.
6: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalia Motomami.
7: Bravo!
8: Aquí estem, aquí estem.
9: Aitana. Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
3: Leire.
10: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
11: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de
12: 20 anys. Sí.
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
13: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
14: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
3: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

0: Max Navarro, Premi Rex en 5 a millor artista revelació.
1: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a RAC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment, moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí i...
2: Premis

flamant guanyador del premi Artista Revelació de l'any, triat per vosaltres, els oients. Protagonista dels Premis RAC 105, en Max Navarro, que ens ofereix aquest inigualable, la seva segona cançó, després de Les Estrelles. I recorda que tenim Clotilde Fest al mes de juny amb ell, però ja anirem parlant amb calma d'això d'aquí uns dies. Ara el que toca és recuperar la veu de Jess Glynn, una veu poderosíssima, al costat de Clean Bandit. Va ser una mescla perfecta i ja fa prop d'una dècada que això es va convertir en un autèntic número 1 arreu del planeta. El coneixes, oi? Brother B.

Hi ha FOMO de veure oques, comença al principi del final i encara tens opcions de comprar els últims abonaments pel Cabro Rock d'estiu. El dia 12 hi seran ells, però també sumat-hi a la festa el dia 13 amb la gossa sorda, amb la fúmiga, figaflaues, amb l'ax amb busto. Ho tens tot i tothom al Cabro Rock aquest estiu, com sempre, cabrorock.cat. Camí de les 4, tenim nova cançó de Madonna amb Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love.

0: talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
6: És velocitat.
5: Amb el circuit més ràpid del món.
6: És festa.
5: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent-te a cada quilòmetre.
6: És Barcelona.
5: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
6: Fast and Fun.
5: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
6: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
7: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
8: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
9: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
8: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Propers artistes.
8: Ginestar.
10: Quan no tens res,
8: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
9: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
8: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
9: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
2: RAC 105.

0: formació andalusa i ha arrencat la seva gira, ho va fer a Girona i durant tot l'estiu anirà fent no moltes dates, són concerts força seleccionats, però encara pots trobar entrades per algun d'ells, tens totes les dates a joandausà.com. També passarà pel Cabro Rock, per exemple, així que t'animes, tu també.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarón.
0: Molt bé, 4 minuts, així et saludem de nou. Una hora més de música Rec 105. Hola, hola. Salutacions a l'Albert Buscarón. Així són el teu dimarts. Ara amb Tate McRae, que és el hit mundial de la canadenca. Greedy.

Aquesta és Natasha Bedingfield, sona These Words. Gran hit de l'artista britànica que ens ho deixa a punt per escoltar el més nou d'Alex Warren, un altre dels artistes que hem acollit a la nostra família com si fos fill nostre.

0: Shape of a Woman, aquesta és Lady Gaga, posant empenta a la banda sonora de El Diablo Viste de Prada, segona part. Seguim recordant-te que aquest divendres, com és ja un clàssic aquestes alçades de l'any, la gent del Matina Codina se'n va a fer el programa en directe des d'un càmping molt especial, aquest cop el càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar. Allà, ràdio, natura, espectacle i un ambient familiar, i també un munt de premis. Si vols assistir-hi, només has d'escoltar el programa, que allà t'ho expliquen tot i tot. Serà aquest divendres, en directe amb l'Ernest Codina i tot l'equip, des de les 7 fins a les 11 del matí, amb el suport del Càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
1: Això

tornat l'ambient eurovisiu, estranyament ha tornat aquest any. Arriba la bicampiona amb una de les cançons més representatives de la història del festival, Lorina amb Euphoria. Seguim motivant-nos ara a ritme de rumbeta, va, va. Seguim esperonant plegats a RAC 105, ara amb aquesta de Figa Flower. RAC 105. Nosaltres sempre en aquest vaixell, eh? Volem solucions i no problemes. Mama.

nou fent pinya amb el seu tiet, amb David Guetta, i també acompanyats del cosí de Frojack. Aquesta és Awake Tonight, tot queda en família. 12 i les 5, i el Marcos està de moda, perquè s'ha apuntat al fruit sec del que tothom en parla. Jo estic una mica tip del tema festuc, no sé vosaltres. Com porteu aquest tsunami de la tòfona i el festuc del que en parla Marcos?

Una altra de les cançons de Justin Bieber que s'ha revaloritzat aquestes últimes setmanes és aquesta del costat de DJ Snake, que es diu Let Me Love You. Nosaltres l'estimem des del primer dia, des que encara no havia fet el canvi de veu. Justin és dels nostres. 4 i les 5, el ja tardes el dimarts a punt a punt, així que no et despistis ni un moment, que l'Enric Font arriba després per la Chapel Round. Aquest va ser el hit que li va obrir les portes de l'èxit. Good Luck Baby.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
3: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que estic fent?
4: Quin dia més maco que fa.
5: Calli! Calli! Calli! Calli!
6: Ha muerto.

0: com m'agrada la nova de l'Aitana.
1: Oi, sí.
0: Està xula, eh? Sí, sí. Conexió psíquica. No sé què té aquesta artista que... dona rotllet i del bo amb totes les seves cançons, eh? Sí o no, sí o no. Vinga, va, així comencem. Nova hora. I nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes. Hello a tots, eh? Què tal?
2: Hola, bebé.
0: Hola. Fins a les 9, liant-la, després del nostre company Albert Buscarons. Sí, busca'ls, eh? Sí. Ha tocat el 2. Però va, 4 horetes, ja saps. Aquí liant-la una mica. Amb regalets, bona música, eh? Missatges per aquí i per allà, que és un no parar. Bueno, bueno. Va, recorda que en una estoneta obrirem tema del dia, veuràs. Avui us agradarà, segur. Sobretot els que us va una mica la festa.
3: Ai, Déu meu.
0: Sí, ja veuràs.
2: Festa.
0: A més, també, cançó efemèride, repassant coses que van passar un 19 de maig com el d'avui. Què més tenim? Home, batalla, cançons, avui Rose musical. Avui també molt de discoteca. Discotequero. A més, versió del dia, els teus comentaris, ja saps, envia'm el teu missatge al WhatsApp.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte, sí, que... Ai, quin dia, tu. És que... Ai. Va, anem-hi de cara, que ja tenim per aquí preparats els tiets, que ens porten una d'aquestes ben mogudetes que t'animaran la tarda.

0: Enric.
1: M'amenitzes molt les tardes.
2: Una abraçada enorme.
1: Ets la bomba, Enric Font.
3: Que fotó el canya.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: és la proposta que ens porta Tame Impala, en aquest cas, al costat de Jenny. Sí, Dracula. Que m'agrada, m'agrada. Bé, uns 15 minuts que passen de les 5, aquí al Getardes, com sempre, amb Gresca, Xerinola i bon rotllet, això que no falti. Sí, sí. Bé, que anem a encetar el tema del dia, que avui, mira, obrim la porta de la nostàlgia, però la nostàlgia nocturna, sí? Clar, és que no sé si sabeu, però aquests dies s'ha fet com oficial el tancament de la mítica discoteca Waka, que vindria a ser l'antiga Àrea Concord. Sí, allà per Sabadell, bé, Sant Quirze, no? I, clar, és l'última macrodiscoteca vinculada a la històrica zona hermètica de Sabadell, un espai que durant anys doncs, va ser símbol de festa per milers de joves de Catalunya. I, clar, això ens ha fet pensar en aquelles discoteques mítiques on tots havien passat nits memorables. Però, clar, mira que n'hi ha. Per això avui va de discoteques, la cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, avui, mira, tenim ganes de gresca. I això que és dimarts, no? Però bé. Doncs volem saber a quina discoteca anaves normalment. I sobretot, quina és aquella cançó que vincules a aquella discoteca, que havies ballat més? Clar, alguns em diran, no sé, el Poneri, el Flying Free. No ho sé. Clar, és que tots tenim aquell lloc, aquella disco de poble, per exemple, no sé, o aquella macrodiscoteca. O aquell local enganxós que però acabaves cada dissabte allà. Doncs volem saber, i també aquelles cançons, que potser ballaves, no sé, al Saturday Night. Home, és que mira que hi ha, no sé, o potser ballaves al Follow the Leader. Sí. Per què no? Allà tot drap, saps? Sígueme, sígueme. O no sé, poder Ritmo de la Noche. Oita, oh, quin records, tu. Ara, ara. O no sé, eres més patxanguero. No sé. Oh, sí, bellíssima. Home, aquesta també la ballàvem. Doncs va, explica'm aquelles discoteques on normalment sorties de farra i aquella cançó que et transporta directament a aquelles nits. Doncs vinga, va.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Avui parlem de farres, avui parlem de festa. I recorda que entre tots els que participeu, sortegem els gots, els gots del Ja Tardes. Dos gots de mig litre, disseny de xulo, les frases mítiques d'aquest programa. I poden ser per tu, dos gots, per brindar, per aquelles farres, per aquelles coses, aquells bailoteos, sí. Doncs vinga, 608-71-71-41. Avui recordem discoteques i cançons, sobretot cançons que van cremar sabatilles. I sabates, també. En una estoneta, doncs això, aquests comentaris...
2: Ja veuràs tu.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. Ara, per això, mira, una mica de bon rotllo amb el so de Zara Larsson. Anem a recuperar el seu Lash Life, una altra de les que també ens engresquen la tarda, sí o no? Ai,
4: madre!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
10: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
11: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle, i si em deixen, el nudisme està assegurat.
10: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un

0: Codina amb el suport del Càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. La teva música. Ya tardas.
1: Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
2: Ay, ay, ay, ay.

0: música que ens enamora, el so d'Olivia Dean, amb temes com aquest Mena i Nit. Una altra de les que sempre doncs, venen de gust escoltar, sobretot a la tarda, eh, sí o no? Estiguis fent el que estiguis fent, si estàs pencant, si estàs anant ja cap a casa, no ho sé, eh? Vull dir... Sí, com sigui aquí, va que sí. Bon rotllo a tope. Yeah. Ah. Doncs en qüestió de 3 minuts arribarem a 2:15, eh? 2:15 de 6 ja, i amb molts missatges, molts comentaris. Com es nota que tenim ganes de dar dels gots, eh? Sí o no?
1: Ai, mal, eh?
0: Va, recorda que avui recordem antigues farres. Bé, antigues o no tan antigues, vull dir... Volem saber aquella discoteca on anaves bastant sovint, eh? I aquella cançó que t'hi transporta directament aquelles nits. Tot, ho volem saber tot, tot i tot, com deia aquella.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira, comentaris. Rememorant aquelles farres com... Ja m'he perdut. Imagina't com anem. Mira, com aquest, hola.
3: Ep. Hola, bona tarda, Enric Font. Ei. Des de Vic, la millor discoteca... Com no, Caribú.
0: Home, home!
3: I,
0: com no,
3: ja tenien el seu himne.
0: Ah, sí?
3: Caribú, Caribú.
0: Ai, mare.
3: Bona tarda i felicitat pel programa.
0: Home, sí. Caribú. Que gran. En G. Agostino, la mort to you. Olala. Home, aquesta l'hem ballat uns quants, eh? Mira, més discoteques per aquí.
4: Enricus, bona tarda, nen.
0: Bona,
4: doncs mira, ja que parlem de Sabadell, te'n sí. Tiro 3.
0: Oi.
4: Rise Up, a la Sal, Alive, el Blas Blas, i Bora Bora, el Bora Bora.
0: Bora Bora.
4: Totes a l'Hermètica de Sabadell, sí, la ruta del bacalao que fèiem cada dissabte, de la tarda fins a la nit.
0: Ai, quin...

0: per ell.
1: Vinga, abraçada, nano. Apa.
0: Bora Bora. Jo he punxat el Bora Bora. Quan era Bora Bora, eh? L'antic. 608. 7-1-7-4. Mira més.
2: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
2: Doncs, ara estic per Osona, però jo sóc de Barna, de tota la vida, de tota la joventut allà, i sortíem cap a Mataró a nivell 2, la primera nit que vaig sortir de festa així tota la nit, a l'entrar a nivell 2 sonava amb aquell làser que hi havia, sonava aquella de Robert Miles, del piano, ton, ton, ton. Ai, ara no me'n recordo del to, perquè estic a la feina, tot això, i també anava al Dragón Rojo de Cerdanyola els diumenges per la tarda. Com era una mica peque, pues aprofitava tot el fin de...
0: Que
2: guai! Una super abraçada!
0: Ja, entenc que és aquesta, Robert Miles, el Children, mític Children.
3: Molt bé.
0: Va, tu també pots participar. Recorda, avui estem recordant aquelles discoteques on sortíem de farra i sobretot aquelles cançons, que les vinculem amb aquelles nits. 608-7-7-4-1. Va, recorda que entraràs en el sorteig dels gots del programa. Que mola! Va, que anem amb més. Arriba per aquí Katy Perry. Anem a recuperar el seu mític Hot and Cold.

0: El públic a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: que ens enamora, eh? Max Navarro, encara estic superant l'actuació que va fer els Premis RAC 105, que va ser inigualable. Mai millor dit. Sí o no, sí o no, home. En fi, re, uns 20 minuts i arribarem a les 6. Aquells ja tardes, sempre gaudint de bon rotllo, bona musiqueta, evidentment. I també de bones cançons, com per exemple les que sonen en a la batalla.
1: El roast musical del ja tardes.
0: Exacte.
2: El roast musical del ja tardes.
0: Toma, toma.
3: Round one, fight.
0: Ai, mare. Va, avui, doncs, toca festa d'aniversari. Sí, però en moda dance. I m'explicaré, perquè avui, coses de la vida, coincideixen en 3 aniversaris d'artistes de diferents generacions, això sí, que van fer ballar a molta gent. Sí, sí. Des dels inicis dels 90 fins a l'actualitat, passant per himnes d'estiu, hits electrònics. Per això avui enfrontem 3 artistes que avui, coses de la vida, celebren el seu aniversari i que ens porten, doncs, 3 èpoques, 3 estils, però això sí, amb molt de ritme. I tu, com sempre, tries quina és la millor de les millors. Doncs, així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i prepara't per votar la teva preferida. Sí. Així que anem a repassar, anem amb l'opció número 1.

0: que és la cantant d'Ace of Base, un clàssic nova dels 90, que encara avui sona inconfusible, eh? All That She Wants. És l'opció número 1 que pots votar avui. Avui està quedant un programa molt... molt de festa, festa, eh? Va, potser t'agrada més l'opció número 2. Oita! Electrònica emocional i un dels grans hits dels últims anys. Dents amb sentiments, això sí. El que ens porta Marshmello, que també és el seu aniversari avui. És el Happier. També la pots votar, evidentment. O potser t'agrada més l'última, l'opció número 3, la més mogudeta, potser. Eurodance pur, i estiu dels 90, però en estat salvatge. Impossible no imaginar una pista plena, ballant i donant-ho tot amb el so d'Alexia, que també fa anys avui, la italiana. Summer is crazy. No és estiu, però, home, avui almenys comença la caloreta una miqueta. Va, i ara és el teu moment on tu decideixes quina és la millor.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ah, quina vols? La més mítica, la més moderna o la més estiuenca? Recorda, opció número 1 amb Ace of Base, All That She Wants. Opció número 2 amb Marshmello i el seu Happier. O l'última, la més moguda, Opció número 3 amb Alexia, Summer's Crazy. Va, cap al final del programa, com sempre, repassarem tots els vots i sabrem quina guanya, amb el veredicte. Així que afanya't i vota, vinga. Va, que anem amb més. Moment d'Ed Sheeran ens porta una cançó d'aquelles que coneixes de sobres, Bad Habits. Every

0: Rec 105 Barcelona. Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
5: La vida està cada cop més cara.
6: Els preus no paren de pujar.
7: Un mango, 9 euros.
6: Robatori. Inflació!
5: Necessites estalviar.
6: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
5: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
6: No pots canviar d'emissora.
8: No pots escoltar una altra cosa.
6: RAC 105.
5: La teva música.
2: La teva música.
9: RAC 105.
6: De 5 a 9.
5: Ja tardes.
10: Ja tardes.
5: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: Ray, amb aquesta, Where is my husband? Ara buscant el seu home. Un dia el trobarà. Va, re, uns 8 minuts. Ui, que és tardíssim, ja ho diem, eh?
1: Vinga, Enric, sí, que anem tard.
0: Ho sé. No em posis més nerviós. En 8 minuts les 6, anem-hi ràpid al WhatsApp, que avui estem recordant aquelles discoteques on sortíem de farra i, a més, aquelles cançons que ens recorden les nits de bogeria.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Tanto aquí perquè, mira, ara que parlàvem de bogeria, saps? Mira.
3: Hombre, Enric Font, Font. Avui sí que hi ha tonyina de la bona. Ai. No m'ho perdo. Ai, no m'ho perdo. A veure, locals...
0: Digues.
3: Jo és que, clar, te'n podria dir tants. Des d'Escòrpia, Igualada, a un after que hi havia que es deia Oxo, Brooks Bananas del Bruc, a Psicodromo a Barcelona, jo què sé, Equinox, Disorder a Salou, a Mataró...
0: Que tens historial,
3: xassis, ja ho sé. Tantes que no te les podria dir totes.
0: Ai,
3: i cançons...
0: Sí.
3: Però clar, és que jo ja tinc una motxilla, motxilón. Hi ha una que es deia Espiral, que a mi m'agradava molt, però vamos, el boom de mi època era...
0: Juja!
3: Esta sí, esta no. Això, pels lacacitos de colores, verde, roja o amarilla. Lepon, m'encanta el teu programa d'avui, no me'l perdo.
0: Sí.
3: I jo sóc una afortunada que em van tocar els gots fa molt, així que li toquin algú que no els tingui. Un petó, Enric Font, m'encanta avui, aquesta tarda.
0: See you soon. See you soon, Clar, tu dius aquella del Chimobayo. Sí, exacte. Aquesta.
4: Esta no.
0: Ai, mare. Ni dret. Aviam, va més, hola.
5: Bona tarda.
0: Hey.
5: Uau, jo recordo les tardes del diumenge de la discoteca La Nau de Terrassa.
0: Home!
5: La cançó de Ducandú, guaiaix, guaiaix, quant de temps, guaiaix. No la canto perquè ja està plovent massa. Em dic Gemma i soc de Sort.
0: Ah, molt adéu, bé.
5: Ai, salut.
0: Adéu, guaiaix, guaiaix. Home, designless. Té història, també, té història. Mira, més festetes per aquí, hola.
6: Hola, bona tarda. Doncs jo me'n recordo quan era molt jove, quan anava a l'Utegas.
0: Ostres.
6: I acabaven amb la cançó de Aquí no hi playa.
0: Buah,
6: era increïble. Com saltàvem, buah, quina bogeria. Vinga, adéu, guapo.
0: Apa, adéu. Vai, playa. Vaya. De refrescos, és que... Tothom té un passat, jo dic. Bé, tu també, explica'm aquella discoteca doncs, on anaves sovint i que relaciones alguna cançó, no?, amb aquelles nits. Doncs explica'm-la. 608-7-7-4-1, de seguida més. Pues que mira, jo t'explicar coses xules, perquè el proper dimecres 27 a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial... Com sempre, l'antiga fàbrica Estrella d'Am i torna al tantú amb els Ginestars. Sí! Un format íntim i exclusiu per conèixer ben a prop els germans Serra Solsa. Així que omple el formulari que trobaràs a rac105.cat i escriu-nos què els hi preguntaries i podràs aconseguir una entrada doble pel proper dimecres 27 de maig. Vine a conèixer Ginestar en un dels llocs més màgics de Barcelona, que és l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Com sempre, amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai, gràcies a RAC 105 i, evidentment, Estrella d'Am.
7: L'Enric Font presenta Ja tardes.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
3: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Tranquils, no demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes,
8: t'estem buscant.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Propers artistes.
11: Ginestar.
12: Quan no tens res,
9: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
13: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
9: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
10: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
1: RAC 105.

0: sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
4: Oh, està buen horro.
5: Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Estàs prenent el pelo, eh?
7: Doncs sí.
8: Castigat.
6: Ai, que jaleo.
9: Mare de Déu.
10: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: que és una autèntica superestrella, evidentment. I que ens enganxa d'allò més amb les seves cançons, eh? Aitana, t'hem fet servir per iniciar aquesta nova hora amb tu aquí al Getardes.
1: Hola, Enric!
0: Hola! Bon, uns 5 minuts que passen de les 6, és el moment per repassar la cançó efemèrida. Coses que van passar un 19 de maig, no? Com el d'avui, sí. Avui hi ha moltes coses, eh? Així que anem-hi de cara, de barraca, perquè si no... com diuen per aquí.
2: Arreando, que es tarde.
0: Ara, sí, sí. Bueno, no sé si saps que avui se celebra el Dia Mundial del Metge de Família. Sí, com la sèrie, tu. Ja veus Emilio Aragón allà. Hola, què passa? El dia d'aquells professionals que et coneixen gairebé millor que tu mateix, eh? Historial, amb refredats, eh? Allò que et passa de tant en tant. Ai, ai, ai. S'ho saben tot. Són la primera porta de la salut, els que escolten, els que orienten i els que acompanyen el dia a dia. Doncs avui toca donar-los les gràcies per cuidar tant de prop, que també... Això també és medicina, home. Hola, que bonic. El que també se celebra avui és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. Ai, mare, què és això?
3: Llet és llet.
0: Sí, llet. Un dia per doncs, reconèixer la importància de la donació de llet materna, un gest solidari que pot ajudar doncs, a nadons prematurs o amb necessitats especials. Gràcies als bancs de llet, doncs... hi ha moltes mares donants, evidentment. Molts petits poden rebre alimentació essencial durant els primers mesos de vida. Doncs avui toca valorar aquest acte de generositat perquè compartir també pot alimentar la vida. Va, i per últim, també és el Dia Mundial del Joc Net. Ai, mare. Què és això? El dia de recordar que competir està molt bé, però fer-ho amb respecte encara millor. Esportivitat, honestedat, i saber guanyar, i també perdre, eh? Formen part del joc, dins i fora del camp. Doncs avui toca celebrar els valors que fan gran l'esport, perquè jugar net sempre és la millor victòria. Que bé que he quedat, eh? Va, anem amb més. Ara repassem estrenes musicals perquè un 19 de maig, però del 1992, any olímpic aquí a Barcelona, doncs Billy Ray Cyrus, el pare de la Miley, va publicar el seu àlbum debut. Don't tell my heart, my aching heart, Some gave all, sí. On trobem aquesta cançó que podríem dir que és la cançó country més internacional de la història. Sí. Una d'elles. Fins i tot Coyote Dax, va fer la seva versió. Ah, tenia d'altres. Sí, sí, amb aquesta va debutar, eh? Ja d'actor, però mira, una mica com la Miley, eh? També que la Miley Cyrus va seguir els passos del seu pare. Va, anem amb més perquè, mira, un 19 de maig, però del 2000, o sigui que fa 26 anys, els Mago de Oz, el grup, van estrenar el seu quart àlbum d'estudi anomenat Finisterre, on trobem aquesta que l'hem ballat tots. La fiesta pagana, tu! Aquesta és de festa major. Que grans, tu, escolta. 26 anys ja, que... Ai. Va, anem amb aniversaris, perquè avui hi ha molts artistes que fan anys. Mira, per exemple, avui en fa 34 el cantant Sam Smith. La veu capaç de convertir qualsevol desamor en una experiència gairebé religiosa. Això em recorda una altra, no? Qui era? Enrique Iglesias, no? És una experiència religiosa. Doncs Sam Smith, que canta amb tanta emoció que sembla que cada cançó surti directament del cor. Oh, won't you stay with me? Tu potser estàs bé, però sona una balada d'aquestes seves, i de cop ja estàs recordant persones que ni tan sols t'agradaven tant, saps? Doncs 34 anys d'aguts, emoció intensa i aquells himnes per cantar. Com si no hi hagués un demà. Per molts anys, va. Mira, i qui també avui celebra 34 anys és el DJ Marshmello. Un dels que està avui al Rose Musical. El DJ que va demostrar que pot ser una superestrella mundial sense ensenyar mai la cara. Portar un núvol de sucre al cap. Gegant, això sí. És un especialista en fer música electrònica amable, enganxosa, de bon rotllo. Bé, tot i que les lletres poder no són de tan bon rotllo. Doncs 34 anys de ritme, somriures, i patades drops, amb gursa a llaminadura, no? Una mica sí, una mica sí. Va, aquí també està d'aniversari, és la cantant del grup Eurodance dels 90. Jenny Berggren, dels Ace of Base. Ara! En fa 54. La veu dolça i lluminosa, sueca, que va ajudar a convertir a Ace of Base en una fàbrica mundial de hits dels 90, perquè no només tenien aquest All the She Wants,

Sempre amb nostàlgia dels 90, han estat pur. I per últim, qui també està a la celebració és la cantant Alexia. Oh! En fa 59! La reina italiana de l'Eurodance, que feia que qualsevol discoteca dels 90 semblés una final mundial de coreografies impossibles. Sí, sí. La, la, la, la, la. No s'hi matava gaire, eh? Amb la lletra. La, la, la, la, la, la. Mira, una altra. Aquí està més guai. Ben bé que Alexia és sinònim de ritme, sintetitzadors als 90, i ens estrem, aquelles tornades que s'enganxaven. O com aquesta, a veure. Ah, amigo. Està el Rose musical avui, aquesta. Doncs va, per això avui la cançó efemèrida és un ritme estiuenc que va triomfar a finals de la dècada dels 90. Ooh, la, la, la. Ooh, la, la, la.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ah, clar que sí.
1: Ja tarda.
4: Amb l'Enric Font, que moles mogollons.
5: Ja comença a fer-se clar.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-71-41.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
4: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: El gran treball que ens porten els Faithless, que han tornat, estan de tornada, sí. En aquest cas, en Bibi Rexha, New Religion. Ens agrada. Barre, que avui estem rememorant velles nits de festa, sí. Per això recordem aquelles mítiques discoteques on anàvem, sortíem de farra. I també aquelles cançons, doncs, que ens recorden precisament aquells locals, aquelles... Hi havia locals també d'aquells enganxosos, que quedaves allà enganxat a la pista. Sí o no? Sí o no? En fi. Va, res, en qüestió de 8 minuts arribarem a 2:15, així que vinga, participa.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. Recordem les discoteques i també les cançons. Que em falten cançons així com més patxanguera. Ningú diu Sònia i Selena. Mira, hola.
2: Hola, bona tarda a tothom. Hello. Jo, tirant cap a terres gironines, me'n recordo molt de la Sala del Cel.
0: Ostres.
2: I el Blau Club Girona.
0: Sí, sí.
2: I la cançó Tecno, mítica de Jeff Miles, The Bells, era brutal. Així que, bueno, aquí queda el record.
0: Sí, sí.
2: I canyeros, res, que passeu canyeros. Molt bona tarda a tots i
0: igualment.
2: Totes i res, un petonet.
0: Ai, adéu. Ai, adéu, que vagi bé, escolta, si és que... Com ens agradava... Bé, i ens agrada encara la festa, ja ho estic veient. Mira més, hola!
3: Bona tarda, crac. Sóc en Marc, de Vilassar, de Mar. I, bueno, jo recordo haver anat bastant al nivell 2

0: Mira, per aquí m'anomenen una de les que has dit, em sembla. Hola.
1: Bona tarda, Enric Font. Sí. El millor locutor del món.
0: Sí, segur.
1: Doncs mira, jo tiraré cap a la terra.
0: Vinga.
1: Cap a caseta. Aviam. Memphis.
0: Home.
1: Memphis Manresa. Quines tardes i quines nits. Allò era un altre món. I després també et diré...
0: Què?
1: Louis Vega.
0: Home.
1: Calafell.
0: Jo hi he punxat allà.
1: La mítica Terra Titànica sonava l'última cançó abans de tancar la discoteca. Oh, pèls de punta, Enric. I ja, com a última, la nit de Terrassa.
0: Home.
1: Allò era... Allà era un altre món. I ja està. Felicitats pel programa, Enric.
0: Ai, merci.
1: Vinga, adéu.
0: Ai, sí. Té nostàlgia avui, eh? Doncs va, fa falta el teu local, la teva disco, on sorties de farra, i aquella cançó que te transporta aquelles nits. 608-7141. De seguida més, recorda que pots aconseguir els gots del programa. Va, continuem, això sí, amb el so dels Coldplay, en aquest cas al costat de Beyoncé, recuperant aquesta essència tan xula com aquest Him for the Weekend.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesa, pesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombofit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombofit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia! Carglass repara.
6: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... Comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
0: Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
9: És una font de saviesa. És una font de bona música.
10: Ai, humà. Yeah.

0: És la proposta que ens porta Shakira, en aquest cas al costat de BL, eh? Algo tú. Jo crec que ahir la colombiana va viure una de les jornades, de les millors jornades de la seva vida, eh? Perquè no sempre et diuen que et tornen 60 milions d'euros. És gravíssim. Ai, sí. Com diria Paco Pil.
1: Sí.
0: Endavant, tot endavant. Que passin, que passin. Va, res, 6 minuts que passen de 2 quarts. És el moment per repassar com portem la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Bé, ja saps que estem viatjant a diferents dècades, però sense deixar de ballar. Sí, mira, aquest no para mai. Perquè avui celebrem aniversaris d'artistes que cadascun, a la seva manera, han deixat empremta dins de la música dance. Des del pop aquell dels 90 més icònic, pop electrònic, fins a, doncs, a sons dance actuals que acumulen milions de reproduccions. Avui enfrontem 3 hits dance de 3 generacions diferents i de 3 artistes que avui celebren el seu aniversari. Sempre tu decideixes quina és la millor. Agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va,

0: està celebrant el seu aniversari, doncs recuperem una cançó elegant, enganxosa i absolutament dels 90. Aquesta proposta dels Ace of Base, All That She Wants. Ja saps que ho pots votar al WhatsApp amb un àudio. O potser t'agrada més l'opció número 2, la més recent, potser. Sí, tens modern amb emoció incorporada. D'aquelles que sonen tant a festival com a cotxe. Marshmallow, està d'aniversari. I mira, nosaltres ho celebrem recuperant el seu happier. Happier. Sí, sí que deu estar happier. Va, anem amb l'última, potser és la més mogudeta, opció número 3. Amb aquesta energia eurodance sense filtres, una bomba estiuenca impossible d'aturar. A càrrec d'Alexia, des d'Itàlia. Segur que també està celebrant a tope el seu aniversari. I recordant temes com aquest, Summer's Crazy. Avui ja té pinta una miqueta d'estiuet, Més que ahir, segur. La, la, la, la, la. I ara és el teu moment, ja ho saps. Pots votar la teva.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira.
2: Bona tarda, Enric Font. Hola. De les tres que proposes, em quedo amb la de...
0: Quina?
2: Dissamedis, Crazy, aquest de l'Alexia, està molt bé.
0: Sí, està molt bé. Aquesta.
2: Em dic Marc, salut.
0: Molt bé, Marc. Veig a tope, Ah, està molt bé. Va, tu també pots dir la teva. Recorda que... quan ens estiguem aproximant al final del programa, farem un repàs del veredicte i sabrem quina guanya. I que ja saps que pots votar la teva, vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. La, la, la, la. Bé, nosaltres continuem, això sí. Mira, i ja que estem amb dance a tope. Un dels reis actuals del dance és David Guetta, evidentment, que ens porta versions com aquesta.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale.
5: Està molt bé.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio?
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: RAC 105.

0: altra d'aquestes relíquies, mai millor dit, de Rosalía. Una història que trobes en l'últim àlbum, el Lux, que tant està triomfant, tant està meravellant arreu del planeta i tants premis ja està aconseguint. Sí, sí, és una cosa... Ens flipa. Va, re, uns 12 minuts per arribar a les 7. Anem ràpid cap al WhatsApp, que tenim molts comentaris i moltes, moltes farres per repassar.
1: Ai, Déu meu!
0: Va, recorda que avui estem rememorant aquelles discoteques on sortíem de Gresca i Fiste. Fiste, Fiste, Fiste. I aquelles cançons que ens recorden aquelles nits. Què, m'ho sabries explicar? Vinga, recorda que pots guanyar els gots del programa.
2: Hola, bones. Hola. Per mi la millor discoteca de Catalunya va ser la Caché.
0: Oh!
2: Just que estava, bueno, a Falset, Tarragona.
0: Mira.
2: I potser una de les més preferides, que tinc un gran record, és amb la cançó de Locomia.
0: Ostres.
2: Vinga, bona tarda.
0: Locomia. Ja, també anaves amb els manos, allà? Sexy pizza. Home, és que l'estètica dels Locomia, poca broma, eh? Locomia. Hi ha ombreres, eh? Crazy. Aviam més, hola.
3: Bona tarda, Enric. Ei. Doncs jo vivia a Sant Cugat del Vallès i allà lo típico y tópico era Xic Sant Cugat o les carpes de Xic. I també havia anat també molt a Torres de Ávila, a Barcelona, o a la zona de Poble Nou. Una que recordo un especial carinyo és la de Chiquilla, que en aquella època jo crec que la posaven a tot arreu. Si poguessis, ens podries posar la nova de Miqui Núñez?
0: Sí, vinga. Me la guardo per aquí, me l'apunto, eh? Miqui Núñez, la nova. Una estoneta, ja veuràs com la posem. Home, temes com aquest de Seguretat Social... Sí, sí, van sonar molt. Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde... Va, recorda, tu també pots participar. 608-717-141. Busquem aquelles discoteques on sortíem de farra i també aquelles cançons que ens recorden les nits. Les nits allà, en el garito, en el local... És que hi ha tot. Va, que també t'haig d'explicar que el proper dimecres 27 a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial a l'antiga fàbrica Estrella d'Am amb el Ginestar. Un format íntim i exclusiu per conèixer de ben a prop els germans Serra Solsa i simplement has d'omplir el formulari que trobaràs a rac105.cat i escriu-nos que els hi preguntaries per poder aconseguir aquesta entrada doble pel proper dimecres 27 de maig. Vinga, vine a conèixer el Ginestar en un lloc més màgic de Barcelona, que evidentment és l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Quan no tens res. Com sempre, amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai. Gràcies a RAC 105 i a Estrella d'Am.
4: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
4: En un podcast concentrat i sense pauses?
3: Desig concedit.
5: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh.
3: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
5: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
3: Busca'ls a l'aplicació de Rexem 5 i a Spotify.
6: I a Spotify.
7: I porta'ns on vulguis.
8: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
3: Ja sabem que la música de Rexem 5 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
9: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
10: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menys Shazam i més Rexem 5.
11: Rexem 5,
12: Rex. Let's go!
13: La teva música.
14: Ja tardes.
15: Ràdio en estat pur.
14: Amb l'Enric Font.
15: A Rexem 5.

0: això només passa a Tardes.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola.
1: Mira, resulta que jo de tatuatge només en porto un i, bueno, me'l va obligar a ficar-me la meva dona.
2: Com?
1: I, bueno, és el nom de la meva dona i la data en la que ens vam conèixer.
2: Sí.
1: I li va dir al tatuador que me'l fes on més mal fes, no? On feia més mal.
2: Oh!
1: I, bueno, em sembla que al final va ser... es va portar bé i me'l va fer les costelles.
2: Ostres!
1: Que va fer mal, però, bueno, aquí està i molt orgullós de portar-lo.
2: Sí, sí, sí.
1: I, mira, amb això de l'air fryer...
3: Bonito!
2: Heu escoltat que hi havia la seva dona de fons, oi? Doncs espereu-se, perquè crec que ha contestat la dona. Atenció.
3: Así no puede tener sexo con nadie, sin que le vea mi tatu. Ah, soy una potra salvaje debajo del traje. Yo tengo 6 tatuajes debajo del traje.

0: Diumenge a tardes.
1: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.
3: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
10: Ah, no, això no és cap càrrega.
11: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
12: Peugeot.
0: RAC 105.

0: ballem d'allò més. I a més, té un ball viral. Segur que l'has vist per xarxes. El so del Siderland amb aquest tututurú. Com estan triomfant, eh? Sí. Hagin volgut començar una nova hora.
1: Ole.
0: Sí, aquells ja tardes, que no faltis. Sí, que ole, ole. Estem com en... És que el galliner està... Bueno, bueno. Com està? Sí, sí. Oi, oi, oi. Està a tope, el galliner. Sí. Bé, 5 minuts a les 7. Com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia. Aquesta secció on recuperem temes mítics, repassem aquelles de variants en diferents formats de la cançó. Mira, i avui aprofitem que és l'aniversari de Phil Root, el bateria dels AC/DC, AC/DC. Per això, mira, volem recuperar una de les peces musicals més icòniques de la banda australiana. Va, foli. Oh. Home. Què et sembla, això? Highway to Hell. És a rock pur, sense filtres ni excuses, amb aquests riff poderosos. Veu desgarrada. I actitud d'autopista directa a la festa més salvatge, que no falti. Una cançó que no parla de tant de l'infern com de viure lliure. Sí. Sense normes, i amb volum al màxim, això sí. I clar, d'aquesta cançó, evidentment, existeixen moltes versions. És que farem un petit repàs, i ràpid, també, eh? Mira, mira. Aquest és Bruce Springsteen. Sí. Oita, oita, oita, oita. The Boss, que també els va versionar en directe, això sí. Mira, i en directe també els Maroon 5. No ho hagués dit mai, que són els Maroon 5. Mira, qui també va fer la seva versió és Natàlia, de OT. També hem trobat una com més fosca, a càrrec de Marilyn Manson. Amb aquest estil propi. I una mica paranoic, també, però, en fi. Mira, a la televisió, evidentment, també han fet molts covers. Com aquest, el tanto. És Jesús del Río, de la Voz Kids, de fa ja uns anyets. Amb aquesta veu que tinc una mica... Oita, oita. O Eufòria, aquí a casa nostra. És Estela. O Estela, no? Sí. Eufòria. Mira, mira, mira. Però bé, que d'estils n'hi ha de tota mena. Com aquest de Carla Bruni, la que va ser primera dama de França, va fer aquesta versió ben elegant. Què et sembla? Però també en tenim, no sé, amb ritmes... amb ritmes de jazz...

0: En tenim també així com a acústiques. I'm on a highway to hell. Highway to hell. Què et sembla? O versions que semblen com un cor de gospel. Ja ho veuràs, ja. Espera, que trobem el punt. Estem despistats avui, eh? També tenim així com més tendres. O fins i tot n'hem trobat que sembla que estiguis ballant allà al Far West. Living easy, living free. Season ticket on a one way ride. Asking nothing. Ja tens posat el barret de cowboy. O aquesta que sembla que sigui d'un ball de curs, eh? O sigui, un ball de final de curs d'una pel·li americana d'aquelles dels 50. I'm on the highway to hell. Eh, què et sembla? Molt bé. On the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway. Tenim barreges també com de rock amb música cubana. I'm on the highway to hell. És curiós, això, eh? Mira, canviem radicalment amb una així com més... com més tendre, personal. D'aquelles que toquen la fibra. Però mira, abans que hem repassat una country, em sembla que en tenim més. D'aquelles passatgeres, eh? Em sembla que vagin amb el cavall allà pel desert. Sí o no? Però també n'hem trobat amb ritmes així com ska. Al tanto, eh? A veure, ja. Oli fort! Oita! Oh! Ai, m'encanta. I també l'hem trobat amb heavy metal. Mira. És brutal. Va, però volíem destacar... també les versions... vàries versions tenim així com mogudetes, mítiques. Mira, ja veuràs. En format dance. Mira. O aquesta altra encara amb més ritme. I tant ritme. Però va, la versió del dia d'avui és aquesta barreja d'estils que ens porten Esteban i Alex Snyder. D'aquesta, eh? Highway to Hell.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: poses enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia!
5: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi!

0: Una d'aquelles bogeries que ens portava Justin Bieber ja fa uns anyets. Viurien a Beat. I que, de fet, gràcies a aquest concert que va fer a Coachella, de fet, s'ha tornat a fer viral, ha tornat a tenir repercussió per tot arreu. Mira que té més d'una dècada, eh? Però aquí està a tope, eh? Sí, sí.
1: Ai, mare!
0: Ai, mare! Va, re, en uns pràcticament 8 minuts arribarem a 8:15. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes de festa, festa, eh?
2: Festa, sí. Festa, festa!
0: I gresca, gresca! Per això estem recordant aquelles, aquells locals, garitos, digue-li com vulguis, eh? Aquelles discoteques on sortíem de farra. On sorties tu? Quina era la teva discoteca? Recorda que m'ho pots explicar i, de pas, sobretot important, quina és aquella cançó que et transporta directament aquelles nits?
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira què m'expliquen, hola.
4: Bona tarda, sí. Raqueros, encingueros.
0: Ah, m'agrada el concepte.
4: Bona tarda a tots. Hola. Doncs res, des de Girona, la disco de referència dels anys 90, sí, sí o sí, que tothom coneix a Girona i província, aviam, era la Sala del Cel.
0: Home.
4: Que després va tornar la ruta del bacalao, que era molt de xumba-xumba, sí, i aquestes coses, que a mi ja me pillo ja, más de mayorcito.
0: Ja, ja.
4: Però els anys 90, 80-90, ah, sí, la Sala del Cel de Girona era una referència.
0: Oh.
4: I allà, doncs, escoltàvem tot. Lo típic de l'època de Michael Jackson, de músiques. Tenia dues sales, la part de dalt, sí, que era música espanyola, i la part de baix, que era disco.
0: Oh, mira.
4: Com s'ha fet tota la vida, con les butaquites arriba, para los ligues, i aquestes coses. Així que res. Poseu el que vulgueu, dels 80-90, música espanyola o de l'època de la Madonna, de Michael Jackson, tota aquesta tropa.
0: Sí, sí.
4: Que tingueu bona tarda.
0: Adéu. Home, que és mítica, la Sala del Cel. Mare meva. Va, que en tenim més. Mira, hola.
5: Hola, bona tarda. Pues la discoteca que jo recordo és la del High, a Calella, al Maresme. Era brutal, sempre estava a tope, era una passada. Supermaca, i les cançons totes en general eren molt maques.
0: Sí.
5: A mi m'agradava U2, Bon Jovi, etc, etc. Bueno, molt bona tarda per lo que ens queda de tarda. Petons i mossegades.
0: Molt bé.
5: Nyam, nyam.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
1: Visca!

0: la teva música.
1: RAC 105. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
3: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
2: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
3: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
2: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Maria, estàs en mute.
6: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
8: És velocitat.
7: Amb el circuit més ràpid del món.
8: És festa.
7: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
8: És Barcelona.
7: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
8: Fast and Fun.
7: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
8: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Ja tardes.
11: Amb l'Enric.
12: Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
13: Luego, Lucas.
14: Adiós, adiós.
15: M'he despertat.

0: és el que ha fet una mica avui, eh? Avui sí que ha fet una mica d'èpic, èpic solete. Això dels tiets, eh? Amb aquest bailoteo que tant ens flipa i tant ens engresca, sí, les tardes. Ens agrada.
1: M'encanta.
0: Sí, i també m'encanta que participis, que m'expliquis cosetes al WhatsApp i, a més, també votis la teva preferida a la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Avui per aquest roast musical ens toca festa d'aniversari, però amb moda dance, això sí. Perquè avui coincideixen tres aniversaris d'artistes de diferents generacions que han fet ballar, això sí, a molta, moltíssima gent, eh? Des dels inicis dels 90 fins a l'actualitat, passant per himnes d'estiu o hits electrònics, de tot, de tot, de tot. Així que avui enfrontem tres èpoques, tres estils i molt de ritme amb aquests tres artistes que avui fan anys. I com sempre, tu tries quina és la teva preferida, així que prepara el telèfon, obre el WhatsApp i vota amb un àudio. Va, anem a repassar les tres. Anem amb la...

0: que és la cantant dels Ace of Base. Recuperem aquest clàssic dels 90 que encara avui sona inconfusible. És una cosa, una passada. Tu, escolta, sembla que no hagin passat els anys amb aquest All That She Wants. M'encanta. És la teva preferida, doncs? Explica'm el WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2. És la més recent de totes. El treball de Marshmello, electrònica emocional, un dels grans hits dels últims anys. Tens amb sentiment. Celebrant també el seu aniversari amb aquest Happier. Aquest canal falla, I anem amb l'última, l'opció número 3, la, potser la més contundent. Oita! I la més ballable. Eurodance pur i estiu dels 90 en estat salvatge, eh? Sí, sí. Impossible no imaginar una pista plena, donant-ho tot, amb el so d'Alexia, l'italiana que avui també fa anys. I mira, per això recuperem aquest Summer is Crazy. Avui toca, avui toca. La-la-la-la. La sé cantar. La-la-la-la. Doncs va, ara arriba el teu moment, el moment de votar.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, quina prefereixes? Hola.
2: Tarda, sóc la Roda. Hola. Jo voto per Ace of Base, perquè jo tenia 14 anyets, anaven a un lloc que es deia Magby, les Plugues.
0: Ostres.
2: I tinc un record, mare meva. Ai, que guai. Vinga, petó. Adéu.
0: Ha fet un 2x1, eh? Com avui també estem preguntant per les discoteques, mira.
3: Hola, Enric Font i companyia.
0: Hola.
3: Mònica, del poble de les Cireres, de Sant Climent, que aquest cap de setmana fem la festa de la Cirera i esteu tots convidats.
0: Oh, gràcies.
3: Per mi, la number one, sens dubte.
0: La number one.
3: Ciao, bona tarda.
0: Adéu. Number one, que l'opció número 1, no? Ace of Base, el de Chihuahua. Vota tu també la teva preferida. Recorda que cap al final del programa, com sempre, doncs repassem tots els vots, sabrem quina guanya, i potser és la teva, eh? Bé, que seguim, ja que avui estem en plan, en moda dance total. El rei del dance actualment potser és David Guetta, no? I amb les seves versions, doncs, ho peta. És que he fet un rodolí.

0: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: L'Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?

0: motivadores per aquest dimarts, eh? Sí o no? Això de Floraida recuperant això, Good Feeling, el que tenim aquí en aquest programa. Good Feeling, sí. Va, en qüestió de 13 minutets arribarem a les 8. Ràpid cap al WhatsApp, que tenim molts comentaris, eh?
1: 608-71-7141.
0: Avui recordant discoteques i aquelles cançons que ens recorden també aquelles nits màgiques en aquests locals. Sí, sí. Mira, hola. Espera.
2: Hola, Enric Font. Estem aquí al cotxe tornant de PortAventura amb tota la família.
0: Sí.
3: Hola!
0: Ui, hola! Adéu!
2: I estem aquí retinguts tornant cap a Girona. Jo recordo la mítica sala de ball de Girona. I sempre posaven la... Me'n recordo molt de la cançó Train d'Androp. Reba, un saludo!
0: Adéu! Adéu! I hola, també! Ostres, que bona aquesta!

0: Això és a finals dels 90, eh? Una cançó que es va donar a conèixer en un spot de televisió, d'una beguda. No puc dir marca, no? Pepsi? No. No dic res, no. Va, que en tenim més.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, com aquesta. Hola.
2: Hola, bona tarda. Hey. Soc l'Anna de Barcelona i jo recordo molt, molt, molt, molt del final dels 90, el Dixies, amb aquella avió a dins i aquella música pop-rock, escoltàvem Blur, Nirvana, Offspring, Green Day, quantes hores allà dins, sobretot tardes, i després hi ha el senyor Lobo.
0: Ostres.
2: Mare meva, m'acaba d'entrar una nostàlgia èpica. Oh. Apa, bona tarda.
0: Nostàlgia èpica, eh? És... Ja és un nivell de nostàlgia heavy, eh? Ostres! Va, recorda que tu també hi pots participar, explicar-me aquestes discoteques, aquests garitos, locals, i aquestes cançons que sonaven en nits inoblidables. Vinga, que tenim moltes coses. Recorda que pots guanyar els gots del programa, per cert. Va, ara volem parlar d'una cosa que ens fa molta il·lusió, i és que aquest divendres 22 de maig, els del Matina Codina faran el programa des d'un càmping molt especial, el càmping amb bungalow el càmping de Estanyet, de Cases del Canà, sí, home! Allà a les Cases del Canà... Aquest càmping, que és brutal, eh? Hi trobaràs ràdio, natura, espectacle i un molt bon ambient, eh? Ambient familiar i un munt de premis. Si vols assistir, doncs escolta el programa El Matina Codina, amb el suport de Càmping Estanyet, a Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Així que no hi faltis, escolta El Matina Codina i vés-hi. Quin programot, eh?
1: L'Enric Font presenta Ja tardes.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.

0: Ja tardes.
1: Amb qui parlo?
2: L'Enric Font.
3: Oh, que maco.
4: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Mira que és bonica aquesta d'en Joan Dausà, per una cançó. Hem volgut començar l'última horeta juntets aquest programa, o aquesta edició d'avui, edició de dimarts, del ja tardes. Ai, ai tela. Vinga, que ja saps que tenim una batalla avui muntada, que Déu-n'hi-do, eh?
1: El roast musical del ja tardes.
0: Avui un roast musical on estem celebrant 3 aniversaris. Aniversaris de 3 artistes diferents, això sí, dins de l'estil dance. I com sempre, tu decideixes quina és la millor de totes, votant, evidentment, amb un àudio al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, hola.
3: Mira, Enric, a nosaltres ens agrada molt l'Old de Chiuons, perquè ens recorda moltíssim quan érem joves. Recordo que vam fer un partit de volei platja en què ens vam presentar els que estiuejaven a Platja d'Aro contra els que estiuejaven a Sant Antoni, les dues colles. Sí. I vam arribar-hi amb un lloro tocant el Old de Chiuons a tope, en plan xulo, amb les samarretes i els balladors així, en plan màniga curta, sí. I ens han fotut una repassada no sé quants punts a 0. Res, en fi, vam riure molt i al final vam anar a sopar tots junts, que va ser el millor.
0: Ah, mira, bé.
3: Cuida't molt, una abraçada, estàs pel programa.
0: Doncs mira, vot per l'opció número 1, que és aquesta d'Ace of Base, All the Chiuons. Mira, més vots per aquí, si és que és una paraula.
4: Enric Font, hola. Soc la Sofia. Uh-huh. I a mi, jo voto per la segona, per el videoclip, que em fa un poquet de pena perquè el gos... Hi ha un gos.
0: Hi ha un gos, un
4: petons, sí, me la pots posar a... La segona,
0: sisplau. La segona, sí. Opció número 2, de Marshmello, Happier. El videoclip són un gosset que fa pena. Que avui Marshmello també celebra el seu aniversari, evidentment. I mira, l'opció número 3, amb Alexia. La resta d'aniversari, i per això recuperem aquest Summer is Crazy. I tu quina votes? Explica'm el WhatsApp. Recorda que encara hi ets a temps a dir la teva. I ara una estoneta, doncs, repassarem tots els vots, farem un repàs, un veredicte. Veurem quina guanya, així que... Summer is crazy. Ai. La, la, la, la. Uh-ha! La, la. Avui estem entre les discoteques. Les cançons aquestes.
5: Oli!
0: Sí, estem molt engrescats, tu. Va, de seguida repassem més comentaris, això sí, però abans... Arriben per aquí els Coldplay, en aquest cas amb aquesta essència brutal que ens portaven ja fa uns 10 anyets d'això, Sky Full of Stars, una altra d'aquestes emocionants, èpiques i que evidentment ens posen la pell de gallina.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: Tame Impala, en aquest cas amb Jenny de les Blackpink. Estan triomfant amb això, eh? Dracula. Ai, sí. Ai. Va, uns 17 minutets que passen de les 8. Tenim més missatges, més comentaris, més de tot. Tu, escolta.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Evidentment, i a més avui que estem fent memòria d'aquelles discoteques on sortíem de farres, i aquells locals, aquells garitos alguns. Aquelles coses, i evidentment també aquelles, aquelles cançons que també ens recorden aquelles nits màgiques, tu. Vinga, 608-727-141. Recorda que pots guanyar els gots d'aquest programa. Escolta, no és poca broma, eh? A veure, mira, hola.
2: Bona tarda, Enric Fons. Soc el Josep.
0: Fons, no.
2: Jo a les discoteques que anava molt era a Platja d'Aro.
0: Home.
2: Allà estava el Palladium, que era una disco així molt pija, que t'aparcaven fins al cotxe i tot. Estava la Carols, que dintre havia un Rolls Royce, i el disco que estava dins. Estava el Pachá, estava la Disco Bebé, que era així de heavy, o sigui, hi havia un munt, d'acord? Que va així molt bé. Felicitats pel programa.
0: Ara, no m'ha dit cap cançó, eh?
3: Bona tarda, Enric. Jo crec que me les he repassat totes les discoteques i a totes hores.
0: Dius,
3: per
0: ara?
3: La tarda,
0: ai.
3: Per la nit,
0: ai.
3: Inclús matinar i anar-me a les 6 de la matinada al Souvenir, a Viladecans. I me'n recordo que sempre la tancaven amb la cançó de GoldenEye.
0: GoldenEye?
3: No sé si la recordes. Adéu.
0: Va, jo tinc la dels 90, però clar, entenc que era una versió d'aquesta. Crec. No sé si va per aquí la cosa, eh? Ara estava fora de joc, saps? Clar, jo no arribava a aquelles hores. En fi. Oh, que és bona aquesta. Motivate, quin basel. Aviam, va més, hola.
4: Hola, bona tarda, bona tarda a tothom.
0: Bona tarda.
4: Doncs mira, jo no he sigut gaire a la discoteca.
0: Ai.
4: Però la discoteca que les meves amigues em portaven, per això penso que no tornava,
0: ai,
4: era el Camelot. Mare meva, el Camelot.
0: Oita, com riu.
4: Sí. I per mi, el cantant de l'època, el Michael Jackson.
0: Home!
4: Ai, sisplau, si puc demanar-te una cançó? Aquesta, la...
0: Quina?
4: No me'n recordo del títol, però és policia. M'han robat.
0: Ui, espera. S'ha tallat la cosa.
4: M'han robat el cor. Gràcies. Bona tarda.
0: Si continua cantant. Que t'han robat, sí. El cor. Ai, mare meva. Doncs va, dit i fet, anem a recuperar el so de la banda Neon, que ens porten això que és guapíssima, una cançó guapíssima. Ai...

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, sóc el Xurri de Sallent.
2: Hola.
1: Allà ja sempre deia un bé amb potes roses.
3: Opa.
1: A veure què us sembla aquesta.
3: Molt bé. Aquesta també la diu el meu pare, eh? Sí, home, i un bé amb potes roses, eh? Sí, sí.
4: Ei, bona tarda, Enric.
3: Què passa?
4: A mi la que m'agrada molt és en collons de Samarruga de dalt, noi.
3: Com?
4: Vinga, a reveure, bona tarda.
3: Apa, adéu, adéu, vagi bé. Ostres, aquesta no, no l'havia sentit mai, eh, jo crec.
5: Hola, bona tarda, Enric. Hey. Jo la que sempre faig servir de paraula és ets més curt que les mànigues d'un sostens.
3: Ostres!
6: Va, mare de Déu, senyor.
0: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
7: Amb l'Enric Font. Mica.

0: per desconnectar de la rutina.
1: Hola, Enric Font.
2: Ei, bona tarda, Enric.
1: Bona tarda.
3: Cada dia de 5 a 9.
0: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
2: Cuidado, Enric Font.
4: Enric.
5: Ai, Déu meu, menys mal que això és anònim.
0: Podràs desconnectar.
3: Però et farem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
3: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
6: I si escrius bé?
3: Et posarem la cançó que demanes.
1: Bueno, Enric, pren nota.
2: Racensing.
0: Ja tardes.
3: L'afterwork de l'Enric Font.
0: Per què no puguis canviar d'emissora?
1: Ja tardes, Enric.
7: Moltíssimes gràcies per aquest programa tan xuli que fas.
5: És un màquina, tio.
1: Hola, Enric Font.
2: Hola.
3: Racensing.
0: La teva música.
8: Matina Codina Best Moments.
9: La primera visita amb el seu doctor va ser perquè tenia mal de panxa.
10: Ui.
9: Però el metge va entendre que tenia una mala manxa.
10: Ah.
9: I li va treure una taca benigna que era de naixement.
10: No, home, no.
1: Ai, pobre.
9: A més, era la taca que el diferenciava el Maurici del seu germà bessó, en Berenguer.
1: Ostres, Berenguer!
9: Pobre Berenguer. Ningú sap qui és qui, però...
10: Drama.
9: Al cap d'un temps va haver de tornar a l'hospital perquè li feia mal el fetge.
10: Uf.
1: Oli.
9: Així doncs, quan el Maurici li va dir al doctor que tenia mal de fetge, aquest li va canviar la data del calendari.
10: No!
9: Pensava que li va mal la fetge.
1: Ostres!
9: El Maurici li va dir al doctor que estava fart. Concretament li va dir estoy farto.
10: Estoy farto,
1: ah,
10: li va dir.
1: Ah, molt bé.
9: Amb el que el doctor el va tancar un quiròfan.
1: Per què?
9: Pensar que li estaven donant un infarto.
10: No! Maurici!
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
11: A l'hora de berenar.
1: Enganya!
11: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
1: Toma ja.

0: premi, eh? Sí, sí. Hendrix amb aquest Golden, que encara triomfen arreu del planeta, evidentment. I ho fan també aquí, al Ja Tardes. Vinga. Un minutet, que passen de dos quarts, és el moment de nervis i moment de descobrir la guanyadora de la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Ai, quin dia, tu. Avui hem viatjat entre les discoteques que m'han anat recordant i també amb aquests aniversaris d'artistes dents que hem anat també recuperant aquestes cançonetes. Home, avui hem ballat d'allò més. Sí, sí. Tenim una batalla dents internacional o intergeneracional, millor dit, amb tres hits que han fet ballar pistes de diferents èpoques, eh? I sí, hi ha hagut nostàlgia, Eurodance, molt debat. Va, repassem quines cançons hi havia sobre la taula avui per votar. Mira, per exemple, l'opció número 1. Amb Ace of Base. Celebrant l'aniversari de Jenny Berggren. De fet, és la vocalista d'aquest grup que ens portava temes com aquest All That She Wants. Ha anat sumant, eh? Molts vots. La veritat és que, clar, molts dèieu que us portava precisament records de discoteca, aquestes coses, eh? Sí.
3: Ole!
0: Home, va marcar l'inici dels 90, totalment. Clar, això per una banda. Per l'altra, Marshmello, eh? Els més jovenets, potser, són les que han votat aquesta història del DJ que, a més, avui també fa anys. I per això hem recuperat aquest happier, eh? Tens modern, emocional, aquest xulo, xulo. Na, na, na, na. I per últim, una d'aquelles mogudetes. Sí, sí. Potser és l'opció més explosiva d'aquesta batalla, eh? Amb Alexia, Summer's Crazy. Ah. La, la, la, la. Aquesta l'hem cantat, eh? I ballat, evidentment. Una altra dels 90, d'aquelles... Festa, festa. Però, clar, evidentment, només una pot guanyar. I, evidentment, després de recomptar i tornar a comptar aquests vots, a través del WhatsApp, aquests àudios, tanto perquè ja tenim la Cascorona com la reina dels artistes que avui fan anys. Amb una batalla amb molt de ritme. I bastant dels 90, la veritat. La cançó guanyadora d'avui és... Oh, un clàssic que continua sonant elegant, misteriós i absolutament icònic. Ace of Base, All That She Wants.

0: després de currar
1: i abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai,

0: Dubtes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
4: Tengo sueño.
5: Calla.

0: què et sembla aquesta? A tope, eh? Sí.
1: Empieza la fiesta.
0: Sí, ja fa estona que ha començat la festa aquí. El so de Lady Gaga és la nova. Es porta la nord-americana Shape of a Woman. Sí. Oh, yeah. Que mola. Yeah! Sí. Vinga, re. Sí, en menys de 20 minuts arribarem a les 9. Ai, tela, tu. Ja dic jo que avui estem massa esbarats. Sí, mira, ha vingut Ximo Bayo i tot, eh?
2: Ai, tela.
3: Ai, Déu meu. Sí, sí.
0: Bé, recorda que estem recuperant, o recordant, millor dit, aquelles discoteques on sortíem de farra, potser fa uns anys, o no tants, vull dir, no sé. I aquelles cançons memorables d'aquelles nits que vivíem en aquests locals, de Gresca i a tope. Doncs vinga, participa.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira, hola.
5: Enriquito, bona tarda. Òscar de Barcelona. Discoteques mítiques. Apocalipse. La recordes a Barcelona? Brutal. Brutal sessió de tarda. Mira. 80 llargs, 90. Sí. Brutal dijoque, dues sales, lentes a les 8. Molts bons records. I cançons, moltes. Però ara ben parlant de lentes, em venen unes que no donen ritme al programa.
0: Per què no?
5: Una abraçada molt forta. Si trobes un mix d'Apocalipse i el pots posar, series un brutal crack. Però és molt complicat aquest repte. Abraçada molt forta i felicitats pel programa. Sou uns cracks.
0: Ciao, Pescao. T'ha acreditat que ha sigut complicat, això, eh? No he trobat res. En fi, mira, més comentaris. Mira, com aquest, hola.
6: Hola, bona tarda, Enric Font. Aquí la Noemí, des de Lleida. No sé, t'he anat escoltant estonetes i no sé si ja hauran sortit, però les discoteques de la meva època eren la del poble, la Holidays, la Holly, i si no, la Òrbita o l'Òrbita 4. I quan teníem plan i podíem agafar un cotxe, doncs ens n'anàvem cap a la Wonder, la Wonderful de Lleida.
0: Sí.
6: I una de les cançons que més m'agradaven d'aquella època és la que ficaven a la Wonder, amb el Wondertron, la de Give It Up.
0: Ostres.
6: I si no l'has posat, que em podries posar la cançó de Golden per la meva filla? És que ella ja és d'una època posterior i aquestes no li sonen. Gràcies. Adéu, Enric.
0: Adéu. Home, Give It Up, Ara em sap greu dir-te que avui, de fet, fa uns minuts aquesta ha sonat,

0: manem, és que m'aventuro a posar un àudio que no sé ni què diuen, eh? Mira, hola.
1: Ja des de dir discoteques, només hi vaig anar una vegada, a Conema, que estava a Horta. Oh. Però la vegada que hi vaig anar, fa 43 anys, vaig conèixer el que encara avui en dia és la meva parella.
0: Oh.
1: O sigui que em vaig treure suc d'aquella vegada. I discoteques així, sí. En el meu poble, a Montcada, l'única que hi havia era el Cactus, i hi havíem anat tots 40 milions de vegades, i ens la coneixíem de memòria.
0: Ai,
1: i, vaja, vull dir, hem ballat allà de tot.
0: Sí, sí.
1: Però són les dues que recordo.
0: Ah, vinga, fins ara. Li van treure suc aquella nit, eh? 608 7179. Crec que se'ns en va, eh? Se'ns desvia la cosa. Doncs si ens dona temps a repassar més comentaris. Ara que arriben per aquí són Rudimental amb Jess Glynn. Ai, aquesta These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Mira, l'expressió que jo faig servir molt és tirar capellans. Perquè, bueno, és horrorós la gent que quan parla tira capellans. Però encara és pitjor la gent quan parla menjant que tiri capellans. Que és el cas de la meva sogra.
2: Què dius?
1: Per això mai em poso al seu costat quan dinem. És tremend.
2: Ai, mare.
1: Sí, veus volar trossos de... És igual, de comestibles, varis. I no ho suporto, no ho suporto, no ho suporto.
2: Un àudio complet, ha participat al roast, al tema del dia, i de pas, s'ha deixat anar amb la sogra. Espero que no escolti.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: al telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Tanero. Bona tarda. Adéu.

una altra de les bones que ens engresca, que ens anima i que, a més, ens ve perfecte per pràcticament tocar el dos, eh? Olé! El treball de Bruno Mars, una... Sí, sí, sempre ve de gust escoltar. Just Mine. Vinga. Olé, tu. Va, amb això sí que toquem... Sí. Marxem, marxem, eh? Tanquem la paradeta, com deia aquell. Sempre és un plaer estar al teu costat. Per cert, enhorabona l'Albert, que s'emporta els gots, eh, del programa. Sí, sí. Avui recordant, rememorant aquelles discoteques. Oi! De tant perquè demà, mira, parlant de discoteques, tenim un regal perfecte pels que tenien ganes de festeta, eh? Ja t'ho dic ara. Així que demà tens tots el ja tarda. Va, marxarem amb el so de Robbie Williams. De fet, aquesta jo la ballava, eh? La discoteca de... Per Granollers, jo, clar, soc d'allà, eh? Anava a les de copes, bueno. I aquesta sonava de tant en tant. So de Robbie Williams amb aquest rock DJ. Top 2, ara sí, apa-li, xau, pescau!

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
2: 10, 36, 37, 39 i 47. Els sols, el 5 i el 6.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.